Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Skesteil. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des d'Escasses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca es Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el Castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calas Fons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

0: Ràdio Es Castell. Fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: El Club de Jubilats d'Es Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es castell o desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa els capells. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. Na Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Estètica Mònica i Transcós Busquets, us desitgem unes bones festes de Sant Jaume.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell o desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa els capells. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer just un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i de Descanses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Cases Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

0: Ràdios Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Festa de Sant Jaume 2026. Des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es Castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
2: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró, gloriós Sant Jaume, hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
3: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: de Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a la vostra disposició. I per no perdre la tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i de Descanses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Cases Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso Sant Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Ràdio Es Castell. Centres 4 de sa freqüència modulada.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es castell o desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Sa frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

teu accent maco, hostal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. L'alegria és nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca a Castell, us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el Castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Festa de Sant Jaume 2026. Des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, Es Castell, ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
2: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume, Hermandat de Jesús Nazareno, des Castell.
3: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
1: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

I molt bones tardes, molt bon que vespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal. Això és Ràdio Es Castell, l'única emissora municipal de Silla de Menorca, de sa nostra estimada Roqueta, l'única emissora municipal i sa que se pot sintonitzar també de, per internet. Ja saben, entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell o de baixant l'aplicació d'internet Radio Garden. D'aquesta manera poden sintonitzar la nostra programació de dilluns a diumenge. Avui dimarts, dia 21 de juliol del 2026, entrant ja de ple dins la setmana de les festes de Sant Jaume a Es Castell, entrant de ple dins la setmana gran del poble, amb els seus dies més especials: divendres 24, dissabte 25, dia de Sant Jaume, i diumenge 26, dia de Santa Anna i Sant Joaquim. Nosaltres fa una estoneta que han deixat de banda el fil musical per ja començar a calentar motors amb aquestes músiques, perquè després de diverses setmanes de no sé qui, tornem a la carga amb el programa Nuestres Bandes, programa que presenta, coordina, servidor de vostès, Santiago Seguí Torres. Santi Seguí, és programa de sa música bandista a Ràdio Es Castell, és programa de sa música de banda, és programa que promociona la gran labor que fan ses bandes de música de Menorca i de resto de ses Illes Balears i sa bona feina que fan ses escoles de música, els conservatoris, els ateneus musicals, els estudiants de solfeig. Des d'aquest programa que cada dimarts que s'imiteix ens convidam a que ens acompanyi a fer un viatge per la nostra geografia espanyola i conèixer de prop les bandes de música, agrupacions musicals i orquestes de tota Espanya. A vegades també tenim agrupacions musicals que ens venen de fora, de l'estranger, en programes extraordinaris. Molt bon profit si estan dinant o ja ho han fet. Saludos cordials de qui ens acompanyarà a partir d'ara. I sense més preàmbuls, donant per començat el programa d'avui, que ve carregat de coses. Anem a començar.

Bueno, com que feia moltes setmanes que no podien emitir aquest programa de les tres bandes, se nos ha acumulat la feina. Però bueno, avui farem un poc de neteja.

les bandes participen i acompanyen les festes patronals de la nostra illa de Menorca fins a finals o mitjan setembre. I sense més preàmbuls, m'ho anem a comentar les notícies musicals, les notícies més destacades d'aquestes darreres setmanes on moltes bandes de Menorca han estat protagonistes. I començam per la banda de música d'Amó, que perteneix a l'Associació Musical d'Amó. Com ja vam comentar fa uns mesos, la banda de música d'Amó va canviar de director. Van deixar i van despedir en Pol Coll. I van donar la benvinguda en el nou director, Néstor García. Aquest mes de juliol, coincidint amb el principi de mes, va tenir lloc el tradicional concert d'estiu de la banda de música d'Amó. Enguany ens estreno i es debut del nou director. La banda de música d'Amó va apostar per un concert de música de cine. I així ho va fer. El passat divendres, dia 3 de juliol del 2026, la banda de música d'Amó, dirigida per el seu director, nou director, Néstor García, a la plaça de Sa Conquista o Sa Conquesta, darrere la parròquia de Santa Maria d'Amó, en la mateixa plaça on se troba la biblioteca pública, va actuar a un gran escenari, on van oferir un espectacle aquell divendres vespre del mes de principi de juliol. Un espectacle baix el títol Una nit de cine, on una seixantena de músics van participar i van oferir en el públic assistent, que van omplir de cadires mitja plaça, conegudes composicions de música. La banda de música d'Amó va convidar en el públic assistent a disfrutar d'un món fantàstic de bandes sonores de pel·lícules i de grans compositors. Va ser una gran balada plena de grans emocions. La nostra felicitació a la banda de música d'Amó i en el seu nou director, Néstor García, per aquest magnífic concert d'estiu que va apostar per a la música de cine.

I seguim avançant dins el mes de juliol i van arribar a un dia assenyalat per Ciutadella de Menorca, el 9 de juliol. El 9 de juliol, conegut com l'any de la desgràcia, on se recorda aquesta tragèdia que va tenir lloc l'any 1558 a Ciutadella de Menorca amb un atac de pirates moros que van atacar Ciutadella i van deixar molt de morts i molt de prisioners i esclaus. I per commemorar aquest 9 de juliol, a part de Faró, amb els actes institucionals, també es va fer amb un concert commemoratiu que va tenir lloc a la plaça d'Esborn, en els peus de la piràmide, que és homenatge en aquest fet de l'any de la desgràcia, del 9 de juliol de l'any 1558. La banda de l'agrupació musical de Ciutadella de Menorca, vaig a direcció d'en Joan Masquí de Faner, va ser la banda protagonista d'un gran espectacle que va tenir lloc el motiu del passat 9 de juliol del 2026 a Ciutadella de Menorca. Un espectacle que, com he dit, va tenir lloc en els peus de l'obelisco, de la piràmide, de la plaça d'Esborn, amb un concert

concert commemoratiu en el 9 de juliol, on va recordar amb música, amb dansa, amb il·lustracions, el que va passar aquell 1558 a la banda de l'agrupació musical de Ciutadella de Menorca. La banda de Ciutadella, baixa batuta d'en Joan Mesquí de Faner, va oferir un gran espectacle commemoratiu en aquest fet històric i tràgic, on va participar una vuitena de músics que omplien la plaça d'Esborn en cadires, igual que el públic, amb una música que no es va recordar aquella tragèdia i aquella tranquil·litat quotidiana de Ciutadella de Menorca, i també el que va ser aquella batalla i aquella destrucció per part dels pirates moros, i on se van interpretar peces musicals per commemorar aquesta fecha. Obres del compositor en José Alberto Pina, o compositor Rosano Galante, o en Josep Pérez Vilaplana, van ser alguns dels compositors protagonistes d'aquesta balada musical. Temes com a Eternal Eclipse, Els Barabers, i també en la col·laboració especial de l'actor Rodó Jané i la bailarina Alba Sintes, que van representar diferents escenes per representar aquell fet que va tenir lloc un 9 de juliol de l'any 1558. Escenes sobre la batalla dels otomans a Ciutadella, recordant aquell any de sa desgràcia a milers de morts que va ocasionar i de gran quantitat d'esclaus que se'n van endur. La nostra felicitació també a la banda de música de Ciutadella de Menorca per aquest espectacle commemoratiu, per commemorar aquest fet històric que se commemora cada 9 de juliol a Ciutadella de Menorca. El 9 de juliol, dia que se commemora aquest fet de l'any de la desgràcia, on va tenir lloc també, a part del concert, en el Teatro d'Esborn, va haver una secció extraordinària i un solemne pleno de l'Ajuntament de Ciutadella, on també hi va haver la lectura de l'acta de Constantinople i la conferència i baix el títol La festa del 9 de juliol com a element del nostre patrimoni cultural i material, fortaleses, febreses i oportunitats, a càrrec d'una Pilar Vinent Barceló. I també en els peus de l'obelisco o de la piràmide de la plaça d'Esborn hi va haver l'ofrena floral en honor a les víctimes d'aquella època. I com he dit, l'espectacle, aquest concert, baixa el títol La illa de la llum, on la banda de l'agrupació musical de Ciutadella de Menorca va fer aquest concert commemoratiu en aquests fets històrics del 9 de juliol. La nostra enhorabona també a la banda de música de la banda de l'agrupació musical de Ciutadella de Menorca i en el seu director, don Joan Mesquí de Faner, que també el passat mes de juny va participar en les festes de Sant Joan Bautista de Ciutadella de Menorca.

I ja dins el mes de juliol no s'atracaven les festes de Sant Martí i Es Mercadal, i incluït dins el programa de les festes del poble hi havia el tradicional concert de la banda de música d'Es Mercadal, dirigida per el Litu Sarguimbau, que enguany va apostar per un homenatge a la música d'autor de Menorca. El passat 4 de juliol, que va ser dissabte dia 4 de juliol, en el recinte Firal d'Es Mercadal, va tenir lloc a partir de les 9:30 el concert de la banda de música d'Es Mercadal, homenatge a la música d'autor de Menorca. On va participar, a part dels músics, na Joana Pons, Cris Junico, Leo Manso, Suc i Sopes, Les Bèsties de Montgofre, Xafogó i Peu, i Pèl de Gai. Pèl de Gai. Bueno, com sempre, la banda de música d'Es Mercadal, amb el seu director, el Litu Sarguimbau, va deixar el pavelló ben alt, com cada any, amb aquest concert d'estiu. I, bueno, han sortit moltes cròniques en el diari aquest dies, i la darrera va sortir la setmana passada, amb el passat divendres, amb el suplement de les festes, on en diverses fues es va recordar aquest gran concert de la banda de música d'Es Mercadal, que va apostar per fer un homenatge a la música d'autor de diversos grups de Menorca, com ja he citat. I, bueno, ha sortit diverses cròniques en el diari que fan comentaris de com va anar el concert. Un concert espectacular que va comptar amb les veus d'aquest grups que he citat, i que ha estat un gran concert homenatge en el patrimoni de música de Menorca. No puc fer de més que també felicitar la magnífica banda d'Es Mercadal i el seu director, el Litu Sarguimbau, per aquesta gran labor, i tots aquests artistes que van participar conjuntament en sa banda, on se van interpretar diversos temes. Na Joana Pons, les seves guitarres, va interpretar conjuntament en sa banda Xuroi i Na Nena. El Leo Manso va cantar Silenci a la nit i 7200. En Cris Junico va cantar cançons del seu grup Jo t'ho diré, Si vens, Així i tot. Grupos com Suc i Sopes amb el tema Tornar a ser petits i Aquí i ara. El grup Xafogó amb el tema Crec en mi i Fornells. I el grup Les Bèsties de Montgofre amb Els teus ulls i Sa illa d'escostat. La balada va acabar amb la participació del grup Pèl de Gai, un grup actual que va cantar els temes de Xicarer i Paradís. Pues, com he dit, magnífic concert de la banda de música de Mercadal amb el seu director, el Litu Sarguimbau. Enguany apostant per un concert homenatge a la música d'autor de Menorca. Bueno, i acabarem amb la darrera banda protagonista, que és la banda d'Es Migjorn Gran. La banda d'Es Migjorn Gran amb el seu director, en Tomàs Rosselló, que també ha estat amb els seus músics, ha estat també protagonista d'un magnífic concert que s'ha fet també aquests dies. En el pati de l'escola Doctor Comas d'Aló, concert a la banda de música d'Es Migjorn Gran. Homenatge a la música de Xarango i de Oques Grace. Tributo. Ah.
El passat divendres, dia 17 de juliol, també va sortir una crònica que fa referència en aquest magnífic concert que també fa durant els mes d'estiu la banda de música del Mitjor Gran, antes que arribin les seves festes de Sant Cristòfol de les Corregudes, allà a principis d'agost. Fa una crònica sobre com va anar el concert, la banda del Mitjor Gran ha apostat aquest estiu per un homenatge en el grup Xarango, Yo que de gracias, y va a ser una noche para el recuerdo. Y saben que la banda de música de el Mitjor Gran el mes de setembre sonarà a Binissalem, d'on és natural el seu director actual, en Tomàs Rosselló. Bueno, pues la nostra felicitació també a la banda del Mitjor Gran i al seu director, en Tomàs Rosselló, que recordem que és el director que va agafar relevo de la batuta en Isaac Mascaró Nevado quan va deixar la direcció. Bueno, fins aquí les notícies musicals, on han estat protagonista la banda de música d'Amor, la banda de l'agrupació musical de Ciutat de Menorca, la banda del Marc Adal amb el Lito Serguimbau i la banda de música del Mitjor Gran. Enhorabona en aquestes bandes i en el resto de bandes de la nostra illa de Menorca, que aquests mesos d'estiu tenen molta feina i moltes coses que oferir. Felicitats a tots.

I després d'aquestes notícies musicals, déu-n'hi-do, que tenia molta informació per comentar amb vostès i compartir amb vostès, anarem amb un tema festiu que volem dedicar a tots vostès que ja estan connectats amb nosaltres. M'acosta que antes de que comencessin nosaltres ja hi havia molta gent connectada en ràdios que es deia amb Esfir Musical. I m'ho anarem a sentir el tema festiu Fin de Juerga. Va per tots vostès. I han acabat de comentar les notícies musicals.

Bueno, pues, estimats oients, després d'haver comentat les notícies musicals amb aquest recull de notícies que feien referència a diverses agrupacions musicals o bandes de la nostra estimada Roqueta Menorca, que han fet una feinada de concerts aquestes passades setmanes, els recordem que ja estem de ple de, a punt de començar el programa. És el nostre segon programa dedicat a les festes de Sant Jaume 2026 a Castell, ja que estem de ple dins la setmana gran de les festes i del poble del Castell, avui ja dimarts 21 de juliol. Diumenge passat, dia 19 de juliol, van emitir un altre programa, amb el primer programa especial dedicat a les festes del Castell, amb aquesta ràdio marató que estem fent des del mes de juny i que acabarem aquest recorregut en els nostres pobles de la nostra estimada illa amb motiu de les festes i antes de que arribi la tardor, antes de que arribi l'otoño del 2026 i recordar que avui ja pues, estem en aquest programa que servirà com a felicitació a tot el poble del Castell amb motiu de les festes de Sant Jaume 2026. Festes que se commemoraran a partir de divendres d'aquesta setmana, divendres 24, dissabte 25, dia de Sant Jaume, i diumenge 26, festivitat de Santa Anna i Sant Joaquim, festa a Cales Fonts. Així pues, anem amb aquest programa especial. I allà que comentar que dins el mateix programa tindrem dues turadetes per tenir dues connexions telefòniques també que teníem pendentes per fer fa unes setmanes. Aprofitem avui el programa i l'espai d'avui per fer-les. I sense més preàmbuls, estimats oients, m'anam amb aquest programa d'avui. Des del programa Nuestres Bandes, i des d'aquest 103.4 de la freqüència mòdula d'emissora municipal, m'anam amb aquest programa especial de festes. Músiques per un nou Sant Jaume. Les festes de Sant Jaume del Castell 2026. Música i comentaris. Músiques per un nou Sant Jaume.

la nostra estimada Colcada. Aquell grup de persones que formen la Colcada i que estan presidides per la Junta de Caixers, que dura 2 anys. Principals protagonistes de ses festes, amb el seu amic inseparable, que és el cavall de raça menorquina. Cavalls, caixers, cavallers, que formen sa nostra estimada Colcada i que són els qui nos promocionen aquesta festa del cavall en respecte, en protocols, en tradició, amb els caragols, amb els jaleos i tota solemnitat en la seva presència en els actes litúrgics i religiosos, com és les solemnes completes, el dissabte de les festes, o la missa de caixers. Una Colcada que ve encatxalada per el fabioler o la fabiolera. En el cas del poble del Castell tenim fabioler i fabiolera. Fabiolera per el 24, dissabte de Sant Jaume, Nelena Ramos. I fabioler per el dia de Sant Jaume, amb Bradislav Pau Febre. Fabioler i fabiolera que obrirà pas a la Junta de Caixers i a la Colcada en aquests dies del 24 al 25 de juliol en el poble del Castell, en motiu i en honor de les festes de Sant Jaume Apòstol. Presidida per el caixer Fadrí, portador de la bandera de Sant Jaume, bandera vermella en la imatge de Sant Jaume de Montescavall, que, com van comentar ja diumenge passat, fa referència en aquesta llegenda de la batalla de Clavijo. El caixer Fadrí, en Jaume de la Puerta, que anarà seguit d'altres membres de la Junta de Caixers. Dos caixers vocals, Javier Merenciano i Nassar Andújar. Per el caixer pagès, a Miquel Orfila. Per el caixer casat, amb Bartomé de la Puerta. I aquesta gran llista de cavallers i cavallers que acompanyaran i formaran part d'aquesta Colcada. I tancant la comitiva de la Colcada, comptarem amb el caixer capellà o capellana, l'actual rector de la parròquia de la Senyora del Roser, mossèn Miquel Àngel Riera Català, i representant a l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell, la caixera valesa Ana Paula Carbonero. A la nostra estimada Colcada, a la Junta de Caixers, sort i ventura i gloriós Sant Jaume.

dissabte de Sant Jaume, pròxim 24 de juliol. És de matí, coincidint en la programació especial de Ràdio Els Castells en 3.4 de la FM. Primer tot de Fabiol davant les cases consistorials. Primer tot de Fabiol. Davant els membres de la Junta de Caixers que aniran a desitjar esgoriot Sant Jaume a les entitats del poble, i on també sentirem

en el pregoner municipal, que acompanyat d'estamboliner farà l'atura del bando municipal festiu, en el qual es balla del castell don Lluís Camps ordena fer festa a motiu de les festes patronals. Es de matí del 24 de juliol, enguany cau en divendres de matí a motiu, en la companyia de Ràdios Castell, tots els qui la podeu sintonitzar des del 103.4 FM a partir de les 9 de matí amb aquest grup d'amics i amigues, directores i directors de programa que faran possible aquesta gran retransmissió ja tradicional, que fan de relevo en els qui durant molts anys ho va fer, en Andrés Ferrer, Xavi Llopis, Nini Torres, Andrea Carballo, Toni Pons, Coy i un servidor de vostè, Santiago Seguí. Un dematí de felicitacions, de desitjar un gloriós Sant Jaume i bons desitjos, i sobretot seny per aquestes festes del poble. Tot de Fabiol, que també ressonarà es que vespre, quan la fabiolera vagi davant les portes de l'Ajuntament per començar el replec i demanar permís per començar el mateix i perquè comencin les festes de Sant Jaume gloriós 2026. Començar aquest replec que començarà a les 4 menys quart. A les 4 menys quart començarà aquest replec per al poble del castell, un poquet antes de que sigui les 5. Carrers i places del poble ja engalanades amb aquestes banderetes, aquests banderins, amb aquests serrells, amb un sol de justícia, perquè diuen que la setmana de Sant Jaume serà molt calorosa, però amb aquesta tradicional escena de replec, de caixers i cavallers, de la nostra estimada colcada com marquen els protocols i la tradició, observada per tots els veïns i visitants en el poble del castell com marca la tradició, una colcada que s'anarà formant fins que siguin incorporats els darrers membres de la junta, que serà el caixer capellà o capellana, representant la paròquia del Roser i l'estalentíssim Ajuntament del Castell en la caixera val·lesa.

Demanant respecte per sa festa, demanant respecte per tots els que hi fan feina perquè faguem festa, cossos de seguretat, voluntaris de Protecció Civil, Creu Roja i tots els que participen per fer festa. Respecte en els caixers, en els cavallers, en els cavalls, en els músics, en els geganters, en els gegants i a tots els que hi participen en aquestes festes tradicionals i ben nostres, entranyables.

repicada de campanes, dispar de morterets des de la parròquia de Nostra Senyora del Rosari, que anuncien el començament oficial de les festes de Sant Jaume 2026. És el dissabte de festes. Segueix la Fabiolera, fent terraplec.

Les campanes segueixen repicant i ja la banda de música comença per ser carrers en sa primera peça musical davant l'Ajuntament. Aquest conegut Paso Doble Paquito Chocolatero comença per ser carrers acompanyant els nostres entranyables gegants del poble, en Jaume i en Roser. Un any més participant de ses festes des de que es van incorporar sa mateixa l'any 1964. Acompanyat per aquesta comparsa de cagrossos o cabeçudos, aquests personatges que seran ses faran ses delícies en els més petits, els tres germans, hermanos Marx, en Groucho, en Harpo i en Chico Marx, el cabeçudo del mariner, el cabeçudo del moro. És d'en Gepetto i molts més. Ha començat ja els passacarrers, que també havien acompanyat d'altres gegants d'altres pobles que han vingut convidats per sa colla de geganters i grellers del poble del Castell. Músics, gegants, cabeçudos o cagrossos, gegants d'altres pobles, músics i grellers comencen a espassar carrers.

un capvespre emotiu de retrobament amb amics, amb famílies, amb amics que venen de fora i he vingut a fer aquests dies. Moments emotius, moments importants, vivències per recordar les nostres infàncies. Quan els nostres pares no es van ensenyar a conèixer la festa, qui de petit no ha tingut por de gegants o d'escabeixudos amb els plomeros? I qui no s'ha emocionat amb un pas doble i s'ha deixat endur per la música? La banda de música, grellers, gegants, geganters, per una banda, fabiolera i caixers i colcada per una altra banda. El poble del Castell ja vessa de festa, les primeres hores de festa del 24 de juliol. Gent del poble i visitants.

El poble del Castell viu intensament un any més les seves festes en honor a Sant Jaume Apòstol. Tradició, protocols, costums, vivències, nostàlgia, les nostres arrels.

i la banda de música, acompanyats per gegants, tant locals com els que venen de fora poble, amb les seves colles de geganters i amb els cagrossos o cabeçudos, segueixen el seu pas per el carrer del poble, com marca la tradició del dissabte de festes. Mentrestant, la colcada se segueix replegant, perquè molt prest s'incorporarà la caixera val·lesa i també el caixer capellà o capellana. I molt prest iniciaran el seu passacarrers també, fent oferint els primers vots, antes d'anar a completes, solemnes completes, al Roser. Les hores passen qui volen i molt prest seran les 7. Hora d'anar a completes. Aquestes cotxeries del poble on t'ofereixen aquestes berenetes, on no hi falta de res, coca i xocolata, pastissers, aigua en dolces i un pot d'anís, formatjades, canyetes de sobrassada i moltes coses més. Aigua fresca i un pot de pomada sense bussar i molt de refrescos.

arribés moment de que es queixés i cavallers deixin els seus cavalls, les seves muntures i en formació entrin dins la parròquia amb l'assistència de les autoritats per participar de les solemnes completes en honor a l'apòstol Sant Jaume dins l'interior de la parròquia del Roser.

té lloc la benedicció de l'aigua de roses o l'aigua ros, que serà repartit entre els assistents en aquestes solenes completes. L'aigua de roses, l'aigua ros. Mentre la fabulera sona aquesta composició que du per nom l'aigua ros.

i a ses afores de sa parròquia, esperant sa sortida de sa colcada, junta de caixers i cavallers, de ses solemnes completes, en el carrer Vitori, a s'esplanada, en el carrer Sant Jordi i els altres carrers, amb una gran multitud de gent esperant ja el pas de sa colcada, que se dirigiran a sa plaça esplanada per fer el primer jaleo de ses festes. Enguany, esperant molta gent, perquè caurà el 24 en divendres.

ja la Fabiolera ha pujat damunt la somereta, ja se dirigeix cap a la plaça Esplanada per començar el jaleo des vespre. Tota la colcada formada per la junta de caixers i cavallers davallant pel carrer Victori entre una gran multitud que ja estan esperant els primers vots dels caixers i cavallers amb els seus respectius cavalls.

Bueno, i ja davant l'Ajuntament, la plaça Esplanada, ja la tribuna, allà la banda de música, el seu director, allà també en els balcons de l'Ajuntament, membres de la corporació municipal i autoritats convidades, una plaça Esplanada plena de gent, on ja s'han encès les faroles, on també tothom està esperant ja en aquests moments la Fabiolera, que ja està passant per davant l'Ajuntament, ja s'ha llevat amb una mà la guindola. I ja tenim també el caixer Fadrí amb la bandera de Sant Jaume, que l'està entregant a un dels regidors perquè la pengi en el balcó de l'Ajuntament. I en això se li diu el passeillo. A poc a poc van passant els membres de la Junta, feien els primers vots, tothom a l'expectativa de que entri com a finals dels components el caixer de Valdesa, que representarà l'estalentíssim Ajuntament del Castell, i el caixer Valda, el rector de la parròquia. I així començarà el jaleo. Estem sentint aquest passo doble tan conegut amb Perito Roca, que serveix per aquest passeillo. A poc a poc van passant els cavalls, caixers, cavallers, membres de la Junta i resto de colcada, feien els primers vots davant d'aquesta multitud, esperant que esclati el primer jaleo.

Atenció, acaba d'entrar ja dins la passa esplanada la caixera valdesa, la medalla i en sa mare de mando baix del braç, guindola en mà, acompanyat per el rector de sa parròquia que baix, sa capellana, caixer capellà, ja oferiguent els primers vots davant sa tribuna d'autoritats, regidors, corporació, i ja se'n van cap a davant sa tribuna de sa banda. Saluden el director i comença el jaleo des dissabte de Sant Jaume. Això és el que podran sentir el pròxim divendres 24 de juliol a partir de les 8 aproximadament des vespre a la plaça Esplanada. El primer jaleo de les festes de Sant Jaume es castell 2026.

després molta gent aprofitarà per fer a xupar un mosset. Seguirem amb aquests sopars especials, amb aquestes receptes tradicionals, amb aquest perol d'obergínies, costelletes, patates al forn, un pot de pa rat, tomàtic, una cindra i un meló ben fresc, coca, bamba, ensalades, milaneses, un pot de pomada, un pot de vi sense bussar i sobretot aigua fresca de llibres a set. I aquestes músiques per començar ja l'entrada desvespre. La gent segueix a la plaça, altres se'n van a sopar i altres a descansar, que queda molta dies de festa encara. Homenatge a les nostres cuineres d'avui i de sempre. Gràcies per mantenir aquestes tradicions de les canyetes de sobrassada, de les coques, dels nostres menjars de festa. La cuinera.

diverses festes, que no faltin els cantares. Les nostres cançons d'avui i de sempre. Sobretot cançons de Menorca, eh? Aquelles que ens van ensenyar els nostres majors.

I passen ses hores. Ha sortit el sol. En aquest poble que veu sortir el sol cada dia, el més oriental d'Espanya, el més oriental del país, ja fa estona que ha començat el replec. És el 25 de juliol. És el dissabte 25 de juliol del 2026. Gloriós Sant Jaume! La banda de música o la banda de tambors i cornetes, en aquest cas serà la banda de trompetes i tambors, José y sus muchachos. Despertaran a la població, perquè és el dia de Sant Jaume. Ja s'ha col·locada tot està en peu. I molt prest arribarà el moment de pujar completes. Molta gent aprofita per acompanyar en el gegant Sant Jaume i en el Roser amb aquesta diana i passacader matinal. I altres per berenar coca en xocolati o un paret de sobrassada o camot. Perquè fa forces. Perquè molt prest arribarà el moment de sa pujada a missa de caixers, on una comitiva formada per sa colcada, caixers i cavallers, junta de caixers, autoritats, músics, gegants, geganters, procedaran a sa pujada pel carrer Victòria per assistir a sa missa de caixers en honor a sa apòstol Sant Jaume. Estem escoltant sa Diana Floreada.

Un dia més de festa. Arribat el dia esperat, el més esperat de l'any, el 25 de juliol, dia de Sant Jaume. El poble a poc s'ha despert. Agafa força amb el berenar de coca i xocolati. Arribat Sant Jaume gloriós. Sí, un any més. El poble del Castell. Aquest poble que ha tingut tant de noms al llarg de la història. Villa Jorge, Villa Carlos, el Castell. Aquest poble que està a punt de viure els seus dies més grossos i més grans de l'any. Feguent respecte a la festa, respectant els protocols i les tradicions, obrint les portes als visitants de Menorca i de fora, els turistes. És el poble del Castell, els qui veu sortir el sol cada dia, el més oriental, a punt de viure les seves festes en honor a Sant Jaume Gloriós i Santa Anna.

I ara fem un petit peron per tenir la primera connexió telefònica, que anarà sobre un tema de sort i un sorteig molt especial. Perquè no hem d'oblidar que els menorquins durant tots anys jugam en el cupon de l'11, jugam a la loteria. I dins el mes de juliol ja les administracions comencen a vendre loteria per al pròxim sorteig de Nadal, del 22 de desembre d'aquest 2026, que el 22 caurà en dimarts. Serà el dia de la salut. Pues sí, ara anarem amb una entrevista, una petita entrevista, connexió telefònica amb un tema de sort i de sorteig.

Bueno, era una xerrereta que teníem pendent per fer, es diria que sigués possible, però bueno, van passar moltes setmanes d'aquest 12 de juny, on aquest bon amic, venedor d'Escupón de la Once, que fa sa ruta cada dia de l'O a Es Mercadal, va deixar aquest superpremio, on se van vendre 14 cupons premiats en 40.000 euros cada un. El passat 12 de juny del 2026 es va deixar 560.000 euros a Menorca gràcies a aquest cupon. Cupon commemoratiu i dedicat al viatge apostòlic de su santitat el papa León XIV. La ONCE va fer aquest cupon commemoratiu en el viatge apostòlic que es va fer, i aquest bon amic, Antonio Jesús Corral Vivanco, vendedor des de fa 12 anys del cupon de la ONCE, va fer aquest gran regalo en els seus compradors. Bueno, moltíssimes gràcies a Antonio Jesús Corral Vivanco per aquest testimoni d'il·lusió i d'esperança, l'il·lusió de tots els dies comprar aquest cupon de l'ONCE, perquè no només és un capritxo per als qui us agrada jugar, sinó que és també una manera d'ajudar pues a la ONCE, l'Organització Nacional de Ciegos d'Espanya. Un clàssic també per als qui no us agrada ajudar i disfrutar dels sortejos, els qui no us agraden les rifes, aquest cupon de des de fa molt d'anys. Bueno, hem fet aquest petit peron, a les 4 en tindrem un altre, amb un altre tema que tocarem amb una connexió telefònica, i ara seguim amb aquest programa especial Guriot Sant Jaume 2026 a Es Castell, des del programa Nuestres Bandes i des d'aquest 103.4 de sa FM i Radio Garden.

Bueno, i antes d'aquesta primera connexió telefònica, que no us queda una altra d'aquí una estona, estem xerrant de que ja era en aquesta part del programa, ja és de matí, primeres hores del pròxim dissabte 25 de juliol del 2026, dia de Sant Jaume. Hem sentit la música de la Diana Floreada, que en aquest cas no serà la banda qui la interpretarà, sinó que serà la banda José i sus muchachos, aquest pròxim dissabte de bon dematí, anunciant també els passacarrers de gegant Sant Jaume i Roser, aquests baranars, aquest replec les primeres hores del dia de la cucada que ja s'hi cavallés, i també recordar que tindrà lloc també la pujada pel carrer Vitori per part de la Junta de Caixers, resto de cavallers, autoritats, geganters, gegants, la pujada per anar a la missa de Caixers. Una missa solemne en honor a l'apòstol Sant Jaume, l'apòstol Santiago, la parròquia dels Rosets, assistència de la Colcada, Junta de Caixers, cavallers, autoritats, fidels, feligresos. Missa solemne, el dia de Sant Jaume. I esperant molta gent també en el sol o a la sombra la sortida de la cucada.

Les campanes de la paròquia de Nostra Senyora del Roser anuncien que ha acabat la missa de caixers. Una gran multitud ja en el carrer Vitori esperant que esclati aquesta traca feiera, potenta traca. En el sol, a la sombra, en els portals, a les finestres i balconades, esperant que comenci la davallada. Autoritats en formació, la porta principal de la parròquia, membres de la junta de caixers, cavallers, autoritats, músics, i davant de tot, la colla de geganters i graiers amb el gegant Sant Jaume de Roser que obren pas després de l'esclat de la traca. A poc, entre l'assistència del públic assistent, entre empentes, entre tothom apretat com a pinxes, tothom a poc la comitiva va avançant per el carrer Vitori, fent-se de ballada. Amb una calor de justícia, amb un dia de Sant Jaume que se presenta calorós, un 25 de juliol del 2026, amb molta calor, comença a caure aigua, comencen les mangueres d'aigua, comencen els boals, els poals d'aigua, els telèfonos de les dutxes, això sí, enguany amb un pot de seny, perquè bueno, diuen que hi ha sequia, però bueno, la festa és la festa. La gent té calor, gent amb esventall, coca polo, que vola, gelat, que vola, pilotes de plàstic. El poble és el carrer, el poble del castell és en el carrer Vitori. Davant les autoritats, davant la comitiva, davant en Jaume i en Roser, que ofereixen els seus primers balls, ha començat la davallada.

La gent vol festa, que feia calor, perquè és el dia de Sant Jaume, és el dia més gran del castell i de les festes. Abraçades, empentes, calorades, besades, però respecte també a les autoritats. El que va començar amb una protesta s'ha transformat amb el pas dels anys en una gran festa. Fica't-se davant la comitiva que surt de la missa de caixers i les autoritats. I la meta és arribar a l'esplanada, a la plaça Esplanada, el més pres possible perquè comenci el segon jaleo. Per això ets la davallada. La davallada! Esquitxos, mangarades, gelats i polos que volen, gent en traje de bany, amb poca roba, fa calor, cubitos que volen. Això és una festa.

estrangers, turistes que han arribat fins al castell i que estan sorpresos de veure com vola l'aigua, que t'abatien a mig del carrer, polos que volen i són d'agrair, estrangers en càmeres de foto, al·lucinant, veient els caixers i cavallers de la cocada, amb aquella indumentària tradicional. I sobretot ens hi ha més atenció a veure a la capellana amb el clericant, amb el coll clerical en el coll i la capa negra, que en tots els respectes molta gent, a vegades xerant en rectors, en capellans, en caixers capellans, m'han comentat que a vegades ens hi han fet la broma si van disfressats o si són capellans de debè, perquè ens hi ha més atenció a veure-los damunt un cavall. Pues sí, sí, aquests turistes que venen i a vegades se troben amb aquestes festes dels nostres pobles, amb aquests jaleos, amb aquests passacarrers, amb aquests actes populars i tradicionals de les nostres festes, amb les càmeres de foto, que no s'abanyin. Això és la davallada, una davallada que, en d'arribar a la plaça Espanada, donarà pas en el segon i darrer jaleo del dia de Sant Jaume. Anant davallant, a poc pescaré Vittori. Ja som a l'altura de la farmàcia, molt a prop de la família Pachón, que va ser proclamat enguany castellufa de sang. Primers polos que volen! Saludos cordials en el Sojo Pachón i família. Gràcies per aquesta part important de la festa. Gràcies per fer possible aquesta tradició de manera desinteressada, i contents de que el poble i l'Ajuntament hagi fet aquest reconeixement després de tants anys de col·laborar, no només amb aquesta festa, sinó altres. I també a l'Atlético Villacarlos, en aquest equip femení. Però saludem a totes les associacions que fan possible poble i festa de manera desinteressada.

finalment arribats a Cucada, autoritats, gegants, arribats a la plaça esplanada a base d'empentes i paciència, santa paciència, s'esplanada, on comença el darrer jaleo. Esperem que es pugui fer ses voltes per aquest sol que fa, però sobretot respecte i seny per escaixers, cavallers i cavalls. La gent no té por del sol. Hi ha sa plaça esplanada, entre ses grades, entre ses atraccions. Alguns que fan un bocadillo, altres que fan un plat de patates o un tros de pizza, i altres que ja se'n van cap a casa seva amb es dinar de família. Un jaleo que no perdrà importància fins que arribi el moment més emotiu, que és quan els membres de la corporació i autoritats faran el repartiment de la canya verda, la quareta, la regalo, amb el desig de demanar als membres de la junta de caixers i resto de cavallers llarga vida de participació a les festes, s'entrega de canyes verdes. Cavalls de raça espanyola i cavalls de raça menorquina amb els bots, disfrutant d'aquest darrer jareo de les festes de Sant Jaume, quan són la 1:30 des que vespre. Esplanada cabeça, perquè Sant Jaume és en dissabte, enguany. Abraçades, salutacions, besades, els desitjos, mostres de carinyo i de germanor, visitants. Vots dels nostres caixers i cavallers amb els seus cavalls, moments esperats durant tot l'any. Arribar en el dia de Sant Jaume i aquest jaleo, segon jaleo.

Puts, des caixers i cavallers, en aquest moment saludant la caixera malnesa i es caixer cap allà. Saludant també el caixer fadrí o sobreposat, caixers pesat,

esperem també que es pugui seguir un dels dos jaleos per la televisió. Moltes persones que no poden assistir a la plaça se mereixen aquestes retransmissions. Emprar el jaleo bus i els autobusos. El servei d'autobusos van tot el dia per anar més còmode a la festa. Emprar els aparcaments i no abusar de l'alcohol. No

Bueno, i no podia faltar aquesta despedida de sa colcada amb ses autoritats, corporació municipal, s'entrega de sa canya verda, que vol dir llarga vida de participació, caixers i cavallers, a ses festes, sort que representa sa canya verda, llarga vida, llarga vida, i sa quareta com a premi i obsequi. Autoritats de sa corporació municipal i, a més, autoritats vingudes d'altres pobles i altres baldes, entregant ses canyes verdes en els caixers i cavallers que van passant per davant ses cases consistorials i tribuna. Una plaça que se va ompliguent i se va buidant quan són les 3.

l'entrega de canya verda s'ha acabat. Molta gent aprofita per fer un tec. Fa molta calor, altres s'han menjat dinar amb família. I convit dins l'Ajuntament per part de la Corporació Municipal d'Autoritats que Jessica veiés. I ara un pot de quietud.

Ràdio Castells, en 3.4 de la freqüència modulada d'emissora municipal, Radio Garden. Pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. Gloriós Sant Jaume 2026, a Castell. I visitants. Recordeu, divendres 24 de juliol, a partir de les 9 de matí, des de 63.4 de la freqüència al modulat d'emissora municipal, des de Radio Garden o des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell, a partir de les 9 de matí, programa especial Festes de Sant Jaume 2026. En Xavi Llopis, en Není Torres, en Andrea, Antoni Pons, Coi i un servidor de vostès. Programa especial Gloriós Sant Jaume 2026 a Ràdio Castell. Divendres 24 de juliol a partir de les 9 del matí.

i tot el que comença acaba. Després de ses corregudes en el carrer d'esport, sa cucada se despedeix. Junta de caixers i darrer i els cavallers que han participat a ses carreres se despedeixen amb el darrer tot de Fabiol. Filant qui ve, si Déu vol. Nos trobarem en el pròxim Sant Jaume del 2027.

músiques i cançons per un nou Sant Jaume 2026, ses festes des castell. Avui, en el programa Nuestras Bandas i des d'aquest dia l'amic.

Bueno, i estan sintonitzant 103.4 de sa freqüència modulada d'emissora municipal, això és Ràdio Castell. També nos poden sintonitzar per internet, ja ho saben, Radio Garden, aplicació que es pot baixar per internet o entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. Se troben dins el programa Nostres Bandes, avui amb el programa especial Gurriot Sant Jaume 2026, Festes al Castell. Però això no acaba aquí, estimats oients, perquè les festes de Sant Jaume al Castell no acaben amb el darrer tot de Fabiol del 25 de juliol. Les festes de Sant Jaume acaben en sol demà, amb el 26 de juliol, amb el dia de Santa Anna i Sant Joaquim, festa que ens convida a ballar a Cales Fonts. Per això, els convidam a que ens acompanyin el pròxim diumenge, dia 26 de juliol, a partir de les 4 del vespre, el dia de Sant Joaquim i Santa Anna, el dia de los abuelos. A partir de les 4 del vespre amb el programa Famosos i l'emissora. Amb una part del programa dedicat a la festa de Santa Anna a Cales Fonts, el Castell. Final de festes. On hi faltarà la música marinera. I en la màgia de les zones de Ràdio Castell nos adelantarem en aquesta festa. Semblarà que som a Cales Fonts, esperant el darrer tro de final de festes.

posta. Bueno, i també estem molt contents perquè també la nostra gran oyenta d'Espobla d'Escastellina, Juana Plaça, ja ha rebut els seus subjectes que van sortejar diumenge passat quan van fer el primer programa especial dedicat a les festes de Sant Jaume d'Escastell. Juana Plaça ja disfruta dels seus objectes que van sortejar. I recordant que diumenge dia 26 farem un altre sorteig, però seran uns objectes que faran referència en el poble del Migjorn Gran, que a principis del mes d'agost, el primer cap de setmana, celebrarà les festes en honor a Sant Cristòfol de les Corregudes. I també uns objectes que no recordaran que la segona setmana del mes d'agost, el segon cap de setmana del mes d'agost, arribarà a Sant Gaietà, les festes de Llumassana, Sant Esterme de Mol. Ja ho saben, diumenge 26 de juliol, a partir de les 4, el programa especial dedicat a les festes de Santa Anna a Calesfonts, el Castell, 2026, però també uns sortejos que no es convidaran a anar a les festes de Sant Cristòfol de les Corregudes del Migjorn Gran i Sant Gaietà de Llumassana, Sant Esterme de Mol, allà les primeres setmanes d'agost.

Ràdio Es Castell en ses nostres costums, festes i tradicions. I ara en ses festes de Sant Jaume i Santa Anna Es Castell. Pròxima aturada en aquesta radiomarató de festes, festes de Sant Antoni Abat a Fornells, aquest cap de setmana, dissabte 25, diumenge 26, dilluns 27 de juliol, festes de Sant Antoni en sentit poble de pescadors, Fornells, festes de Sant Jaume a Es Castell, divendres 24, dissabte 25, diumenge 26 de juliol. Festes de Sant Jaume a Es Castell. Bones festes, Es Castell. Bones festes, Fornells.

poesies i mats oients, diumenge 26, dia de Santa Anna i Sant Joaquim, el darrer diumenge del mes de juliol d'aquest 2026. Tornarem a estar aquí a partir de les 4 per disfrutar de les darreres hores de les festes del castell Sant Jaume i Santa Anna del 2026. Per conèixer també les festes que arrencaran a principis d'agost del 2026. Sant Cristòfol de les Corregudes en Mitjor Gran i Sant Gaietà de Llumassana, Sant Esterme de Mó, Llumassanes. Sí, el poble de Llumassanes també d'aquí unes setmanes ja faran saber quin és el llumassaner de l'any i qui és el pregoner o la pregonera de les festes en Gaietà de Llumassanes del 2026. Sí, la setmana del 8, 9 i 10 d'agost del 2026 seran les festes del terme d'amor de Llumassanes. Arribarà Sant Gaietà, en castellà Sant Cayetano. I nosaltres també farem aquesta visita d'hospitalitat al Mitjor Gran, en Sant Cristòfol de les Corregudes i Llumassanes, a Sant Gaietà. Aquest pròxim diumenge dedicarem el programa als nostres amics mitjorners i llumassaners.

Bueno, i ara fem un petit alto en el camí, no? Quan són quasi les 4, perquè anem en la segona i darrera connexió d'avui, amb un altre tema que teníem pendent per fer i que avui ha arribat el moment.

0: Bueno, i ja m'anam en sa segona i darrera entrevista per telèfon, aquesta connexió telefònica. Tenim a l'altra banda del telèfon en Conchi Sales Pons. Ella és professora de llengua castellana i poeta. Molt bon que vespre, Conchi, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé, i vosaltres?
0: Bueno, ens feia molta il·lusió tenir-te encara hi estat per telèfon, perquè, bueno, te seguim un poquet i bueno, sé que ha hagut aquest estreno de la teva darrera obra, i ja que estem en temporada de festes també, doncs és un tema molt emotiu, del teu darrer tema, de la teva darrera obra.
1: Sí.
0: Pues, Conchi, moltes gràcies per atendre la cridada de Ràdios Castell. I si te sembla bé, anem amb les primeres preguntes.
1: D'acord.
0: Des de quan és professora de llengua castellana?
1: Jo, tota la vida, no sé res més. Des de 24 anys, crec. Sí.
0: Molt bé. Quan anaves a escola ja destacaves en la llengua castellana o tenies altres assignatures?
1: Jo crec que quan anava a escola era la típica fieta que estudiava molt i treia bones notes un poc de tot. Sí que es ve que de vegades tens algun professor que te marca, i aquest va ser un poc el meu cas. Els meus professors de castellà me van agradar molt i vaig decidir estudiar una filologia. Això és una cosa bastant comú, no és res especial tampoc.
0: Beníssim. I el tema de la poesia també te va marcar de molt petita o has tingut, no sé com diteu, influències de família?
1: No, influències de família no. Degut a la meva formació, sempre he llegit poesia en català i en castellà, en les dues llengües, i sí que es ve que sempre he anat escrivint coses, però tal vegada he considerat que allò que escrivia tenia un valor des de fa uns anys, no? Que tenc la vida una mica més tranquil·la, més establerta, els fills són més grans i te pots dedicar més a aquestes coses, però... Però és una mica fruit de la meva formació acadèmica.
0: Efectivament. Bueno, té que també en Conchi Sales Pons té moltes aficions, té, supos que amb aquest cor que té tan gros deu tenir moltes coses que no sé, que li donen força, que li donen, que te donen, bueno, aquesta empenta, no? I és que també sé que participes a la colcada amb els cavalls de raça menorquina, a les festes nostres, i bueno, que sabem que t'han vist per les festes de Mau de Gràcia de Mou, per exemple, entre altres. Des de quan forma part de la cucada?
1: I de no fa gaire. La veritat és que fa uns 10 anys que surt a festes. Vaig començar a sortir a festes amb el meu cavall, amb el Zumbido. I ara que no el tenc, cert, un cavall i lloc un cavall i procuro sortir igual, perquè per jo és el moment esperat de l'any, és el millor moment de l'any sense cap tipus de dubte, a més me fa molt, molt feliç, és un moment molt intens, molt especial per jo com a maonesa és absolut, una felicitat absoluta, sí.
0: Sempre t'ha fet il·lusió i ho has aconseguit sortir a les festes de Mau de Gràcia.
1: Sí, sí. Quan la vida t'hi du una mica, no? Tal vegada quan ets més jove no pots tenir un cavall, no pots disposar del que suposa tenir un cavall, i a mesura que la vida te va conduint una mica, o que tu la vas reconduint cap allà on vols, va sortir l'oportunitat de tenir en Zumbido, primer de tot, i de, evidentment, en el moment en què tens un cavall de raça menorquina i el colques cada dia, jo sempre havia desitjat sortir a la festa, clar.
0: Na Conchi, si anem un poc enrere a la seva infància, eres una fieta que sempre t'ha llamat l'atenció la figura de la colcada, dels caixers, dels cavallers, o te decantaves més com tots els fiets gegants, els cagrossos, la música, no sé, la fèria?
1: Jo m'agrada molt la festa. No, la fèria mai. Aprofitaré per dir que crec que és una cosa que no hauria ni de ser-hi a la festa, però bueno, la gent me mira molt malament quan ho dic.
0: Ah, sí?
1: No, jo sempre m'han agradat molt els cavalls, sempre m'ha agradat molt veure passar els cavalls. Jo era molt petitona, sàvia, vivia al carrer del Carme, a les cases de pescadors, i de molt petiteta ja anava a veure passar la colcada per allà davant, i sempre m'han cridat molt l'atenció, perquè també som molt, molt animalera, m'agrada molt els animals, i els hi tenc un respecte absolut, i la festa me sembla un espectacle meravellós, sempre m'ha agradat molt, sempre.
0: Conxi, però per què no t'agrada la fira? Perquè jo sé que, bueno, tothom se'n recorda d'aquelles tòmboles, que hi havia aquell senyor que cridava, premio, premio!
1: Aquella Renault, aquell llum...
0: Els autochoques... Sí. També allà que... Hi havia escultor, totes aquestes coses, i per molt de papàs i per molt de l'avis també era un buit de butxaques, ho entenc, també, no?
1: Exacte, sí, saps?
0: Perquè vull cotó, perquè vull anar a sa tòmbola, perquè vull anar amb els autochoques, vull anar a sa nori.
1: Sí, allà és una despesa important.
0: Beníssim, Conxi. Conxi, pues, estic molt content que m'hagis dit sa família, vinculació familiar, però ses tanques del Carme, perquè bueno, hi ha un moment molt emblemàtic, que ses dies de Nou de Gràcies de matí, quan passes a Colcada per ses tanques del Carme. És una passada, no? Estàs del barri Pescador...
1: Sí.
0: Que guapo, que guapo, que guapo.
1: Sí, que guap, sí, allà és especial, sí.
0: És especial. Però si, Conxi, te tingués que demanar, no sortim una estoneta del tema que t'he cridat, però ja que xerrem de festes, perquè estem en temporada de festes, si me tinguessis que dir tres moments especials per tu de ses festes de Nou de Gràcia i d'Amor, quins són?
1: Ai, no ho sé, n'hi ha molts. No te sabria dir, probablement el primer vot d'abans d'Ajuntament. És que vespre, per jo és un moment molt intens, la gent espera i és moltíssim guapo aquell moment. És com si allà esclatés realment
0: la festa.
1: M'agrada molt, sí. Tal vegada aquell seria el moment més intens i passar pel bar de l'Infanta, pel carrer de l'Infanta, i aquella volteta davant del bar també m'agrada molt. La mamà viu per allà a prop i allà és molt, se reuneix molt la gent d'Amor i t'esperen amb molta alegria. També és un moment molt guapo, però n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims.
0: Beníssim.
1: Recollir sa canya és un espectacle, també. Recollir sa canya, bueno, no tinc paraules.
0: No tens paraules.
1: I mira que jo entenc de paraules, però per això crec que me'n falten encara.
0: Hombre, Conxi, seguim professor de llengua castellana, malament si no tinguessis paraules. Però, Conxi, també sé que hi ha un moment que esperem que no se repeteixi mai més, perquè, bueno, sabem que els temps no ho podem controlar, però ojalà no se produeixi més, de moment ho estiguem anys, que va ser, si no m'equivoc, fa 2 anys, es diu Mal de Gràcia, que va ploure i es va fer l'entrega de canyes verdes i quareta dins Santa Maria després de la missa de caixers, que bueno, va ser molt emotiu perquè l'emoció, perquè hi havia la banda de música sonant, però es cant d'estès Mahon i tot això, i tot era una pinya, no? Tots els cavallers, tota la junta de caixers, però és mal de patir, no? És mal de pair, no?
1: Sí, per jo ho va ser molt, a més a més, perquè l'any que es va morir el meu cavall, l'any que va morir en Zumbido, el 2023, jo no vaig sortir, vaig guardar dol, o vaig voler guardar dol, i no vaig sortir a festes amb cap altre cavall, ni siquiera vaig fer molt, vull dir que estava molt afectada, i aquell any, l'any que va ploure, era el primer sense el meu cavall, era el primer amb un altre cavall, i tenia moltes ganes i molta il·lusió d'aquest diumenge de festa, de recollir la canya, d'acabar la festa sencera, i va ser trist, però es ve que hi tenc un bon record, igualment, d'aquelles coses de vegades, que sí que va ser trist perquè no va poder ser, però crec que va ser molt guapo i van aconseguir que ho puguem recordar d'una manera així polida i amorosa. La veritat és que sí.
0: Claro que sí. Pues, Conxi, sé que en aquesta darrera obra teva és un homenatge que li estàs fent en el teu estimat cavall, en Zumbido, que bueno, que pau descansi, mesquinet, perquè bueno, tu saps que els cavalls són com a les persones, o millor que les persones, tenim que aprendre...
1: Sí, que moltes,
0: I supos que, Conxi, per tu fer aquesta obra pòstuma que li vols dedicar a memòria del teu cavall ha estat un poc difícil, perquè bueno, supos que expresses aquest sentiment difícil que tens dins aquest cor, que tens més romput per aquesta estimació pel cavall, però ha estat difícil fer aquest homenatge poètic?
1: No ha estat difícil, ha estat preciós, si t'he de dir la veritat. Me sento afortunada de poder fer això, de poder dedicar aquestes paraules a un dels éssers que més he estimat a la meva vida, sense cap tipus de dubte, no? Hi ha una primera escriptura que sí que és terapèutica, que és personal i que està dins que meva, dins els meus quaderns, dins els meus diaris, i després de fer aquesta primera escriptura terapèutica i aquesta despedida més personal, me vaig posar a fer la feina poètica, no? Al final, escriure poemes és una feina intensa, llarga, molt delicada, que has de fer molt, has de prestar molta atenció en el detall, i he estat polit per jo fer, escriure aquest poemari. Molt, és dur, reconec que és trist, reconec que encara m'emocion quan llegesc aquests poemes, encara me cauen les llàgrimes quan llegesc alguns dels meus propis poemes, però me sent afortunada, jo, agraïda a la possibilitat de dedicar-li aquestes paraules, sí.
0: Conxi, no t'entenc perfectament, perquè ets una persona que transmeteixes en aquest moment uns poemes relacionats amb aquest animalet, que era un company, un amic per tu, més que un amic, era com un familiar que vas compartir molt d'ens amb ell, bones hores, bons moments de festa i no de no festa, i que és valenta de fer-ho, perquè ho trobo normalíssim que t'emocionis, no? I sobretot perquè ho transmeteixes, i això no és fàcil, Conxi, no és fàcil.
1: No és fàcil. Supos que no, però bé, tenim el que tenim. Jo, això és el que faig, no? Emprar les paraules, i sempre dic que també hi havia com un interès en poder escriure alguna cosa que molts dels meus companys han sentit també, no? Jo tinc molts de companys que han perdut el cavall i que tal vegada ells no ho han pogut expressar així, i jo volia expressar el dolor que se sent quan es perd un cavall. És meu i és de tothom que perd un cavall estimat, tothom que se l'estima, clar.
0: Efectivament.
1: Un cavall, a part de sa pèrdua i des buit, te deixa després altres coses presents per la resta de la teva vida.
0: I tant.
1: Deixa, bé, avui en dia que tenim el mòbil, tenc el mòbil ple de
0: vídeos,
1: d'imatges, contínuament d'ell, no? I tens els objectes que has compartit, i tens la roba que dues quan colcaves, els records, els amics, un cavall te deixa moltíssimes coses. I a vegades posar paraules en aquest dolor és complicat. I la gent sí que entén el dolor i la pèrdua quan se t'ha mort un ésser humà, un familiar, un amic humà, i entenen menys quan la pèrdua és d'un animal. I un cavall, a més, té una energia enorme, immensa, molt grossa. Sempre està present, sempre.
0: De totes maneres, Conxi, jo he conegut gent que s'ha sentit afectat per altres animalets de casa seva, que, bueno, que no s'estima lo seu, no? Però hi ha gent que potser pues, no vol tenir ni més canaris, ni més cans, perquè, bueno, allò que ho passes malament, però, bueno, has fet moltes hores amb ells, t'han fet molt bona companyia, són més que ses persones, tenim que aprendre dels animals, o ojalà no t'ho seguessin com ells. Sí. El món aniria millor. Conxi, però Conxi, el que t'estic dient és que t'admir que hagis fet aquesta bona feina. Estic d'acord amb tu que hi ha molt de companys de sa colcada que també han perdut els seus cavalls per malaltia o perquè han passat els anys i se deuen sentir pues, representats per tu.
1: Acompanyats, espero, sí.
0: Acompanyats.
1: M'agradaria pensar que és així. Sí. És un sentiment comú, no? Al final, en la poesia, cerques arribar en el lector i que ell s'identifiqui un poc amb el poema. Això és subjectiu, sempre.
0: Conxi, te'n recordes la primera vegada que te vas atrevir a escriure un poema?
1: No.
0: No te'n recordes?
1: No, no. La veritat és que no. No, perquè hi ha una escriptura com a molt espontània que he tingut sempre i que pot estar dins una nota del mòbil, pot estar qualsevol quadernet perdut de per casa, pot estar a les darreres pàgines d'una agenda, no? I sempre hi ha estat aquesta escriptura espontània. Després, moltes d'aquestes cosetes que vas escrivint per aquí i per allà se recueixen algun dia, se troben i es converteixen en un poema treballat i elaborat, però no tinc ni idea de quan vaig escriure el primer poema, ni de quan vaig tenir consciència de que escrivia un poema tampoc.
0: I recitar poemes així davant sa família, jo que sé, per Nadal, com era típic, o davant d'una amistat, tampoc no ho has fet mai? No ho has fet mai?
1: No, perquè era una fiata molt tímida.
0: Ah, bueno. Ah, molt bé.
1: Però ho era una fiata molt tímida. No me'n record fent aquestes coses. No.
0: Ah, vale. No, perquè hi ha famílies sí, que potser és dia de Nadal, antes que te donin els labis, te donin l'aguinaldo, te fent recitar un poema de Nadal. No, jo no ho he fet a casa nostra, però bueno, hi ha que sí, famílies, no? I tota la família està pendent de tu, i si és petit te posen damunt un tabalet.
1: Aquelles coses que te fan passar molta vergonya.
0: Ah, que sí, no, que sí.
1: No me va tocar, gràcies a Déu.
0: Molt bé. Molt bé, Conxi. Bueno, Conxi, com aquest de llibres dos publicats?
1: Ara amb aquest, tres. Són tres poemaris, tots tres en castellà. Per ara escric en les dues llengües, però per ara només he publicat en castellà. La publicació és una cosa que va a part de l'escriptura, vull dir, s'adona quan s'adona. És un altre, bueno, és un altre temps i bueno, va d'una manera diferent. I per ara tinc aquests tres poemaris.
0: Beníssim. Conxi, sense entrar en cap tipus de polèmica, jo me sembla que escrivint en la llengua espanyola, la llengua castellana, arriba més enfora, no? Que no només en la llengua nostra. O no ho tens en compte,
1: bueno,
0: això?
1: No crec que sigui tampoc així. La poesia és un món molt petitó, la veritat. No, ningú... Bueno, evidentment, hi ha grandíssims poetes que arriben a moltíssim de lector i moltíssim de públic, però no funciona com una novel·la, per exemple, no? Que pots tenir, que pots fer best-seller i vendre una vaga de novel·les. En la poesia això no passa. Sempre és un públic petit i molt selectiu. No tothom llegeix poesia. La gent li té molta por, també, la poesia. I crec que la nostra funció avui per avui és treure una mica aquesta por, no? Perquè llegir un poema és com escoltar una cançó moltes vegades i no és necessari arribar a entendre paraula a paraula ni arribar a descifrar. A vegades a l'escola ens fan descifrar els poemes i allà és on creen una barrera entre el possible lector i el poema, no? Crec que amb les dues llengües s'arriba a un públic molt selectiu que cerca llegir poesia. No sé si m'he explicat, però
0: sí.
1: És petitó, és un públic petitó. I la gent tria anar a comprar un llibre de poesia. No passes per el carrer, entres a una llibreria i si no ets lector de poesia no te compraràs un poemari, te compraràs una novel·la, no? Però quan ets lector de poesia tu la vas a cercar, en la llengua que sigui.
0: I Conxi, ara que no sent ningú, com... que bueno, que sí que no et senten per internet molta gent, no te vull dir quin país és perquè no et senten de molt de puestos per internet, però aproximadament a casa teva, si tens una estanteria, no sé si és una exageració que faré, no sé si te deuen quedar petites de llibres de poesies que deus tenir o no, d'altres poetes, o no en tens molts?
1: Entenc molts, sí, no te sabria dir ni quants, ni fets i prop, però en tenc molts, des de tots els clàssics que he hagut de llegir per la formació que tenc i per la feina que faig, fins a poesia contemporània de persones, com te dic, que són petitones i venen pocs llibres i escriuen meravelles i que tu vas coneixent amb els temps i perquè te mous dins d'aquest ambient. Però sí, en tenc molts, he llegit i llegeix, que és molt necessari llegir poesia, no només per escriure poesia, que evidentment sí, no pots escriure poesia si no ets un gran lector de poesia, sinó també perquè la poesia és una manera d'entendre el món des d'una perspectiva més íntima, més petita, més atenta, una manera d'escoltar la bellesa del món. Sí.
0: Beníssim. Bueno, Conxi, i ara te vull fer una pregunta que fa molt d'anys que vull que el cucú me la contesti, però com que no he tingut la sort fins que no t'he conegut a tu amb aquesta entrevista de que, bueno, toques el tema de la matèria de la poesia, jo sempre he sentit aquest tòpic de que quan acaba l'estiu, que ja comença la quietud, després de la temporada turística, temporada de festes i tot això, arriba la tardor. I jo sempre he sentit aquella expressió que diuen llega el otoño y es la época de la inspiración de los poetas, de los artistas, de los pintores. Una Conxi que està inspirada a tardor o tot l'any.
1: Jo no crec en la inspiració.
0: No hi creus?
1: No hi creus? No, jo crec en la feina. Escriure un poema és fer feina, és seguretat i treballar. Crec que en moments on les paraules brollen diferent, per exemple, quan t'ha passat alguna cosa dins la vida, com pot ser una pèrdua en aquest cas, quan et trobes alguna persona que t'enamora, en un altre cas, no? Però Pens que hi ha moments on les paraules brollen, com és, per exemple, caminant. Caminant, les paraules brollen moltíssim una ment com la meva, no? I van sorgint coses. Però no crec que sigui fruit de la inspiració, allò de que baja la musa i tu t'asseus i te surt un poema i no saps com, això no m'ha passat mai.
0: Ah, no, Conxi?
1: No,
0: No se t'ha encès mai la bombilla dormiguent, per exemple?
1: Bé, dormiguent no, gràcies a Déu dorm molt bé, però quan te despertes al matí a vegades sí que tens algunes paraules per allà un poc estranyes, i si els poses un paper de vegades allò creix, no? És com sembrar una llavoreta. A partir de dues paraules que un dia se t'ajunten dins la ment, tu sembres aquella llavor i la fas créixer a poc a poc.
0: Molt bé, molt bé.
1: La mires, la cuides i allò creix.
0: O sigui, és com un jardí petit que tens a casa teva, no? Un jardí petit.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: M'agrada aquesta.
0: Molt bé. Sí. I Conxi, si no et sa pregunta que t'he fet, me la pots contestar o no? És la tardor una època d'inspiració o és un tòpico? Perquè m'ha semblat...
1: Jo crec que és un tòpic.
0: Sí? Això que diuen, llega l'otoño i tothom està inspirat.
1: Sí. Però jo no ho és. Jo, com que som profe, a setembre comença la feina i ens posam amb ja més rapidesa i amb una altra... Jo crec que per estiu, per exemple, això se m'ofereix més temps i més possibilitat d'escriure perquè estic de vacances.
0: Estàs de vacances.
1: Sí, i això sempre m'ha permès llegir més, i com que puc llegir més i amb més atenció també escric més.
0: Sí. Beníssim. I Conxi, i quan estàs amb actiu, que és època dels estudis, de les classes, tot això, que després sabem que hi ha esperons de les vacacions de Nadal, teniu les vacacions de Pasco, la Santa Pasco, després teniu ja les d'estiu, com ho dus, el tema de preparar una obra i la feina? Com ho fas? Estonetes o com ho fas?
1: No ho sé molt bé, és dur, és difícil escriure quan... Escriure o estar pendent, com en aquest darrer poemari que va sortir el dia de Sant Jordi, per exemple, estar pendent de les revisions que te va enviar en l'editorial i si està tot bé així, si hi ha res a revisar, hi ha moltes revisions, no?, prèvies a la publicació. Me va ser dur, perquè bueno, tenia molta feina a l'institut i me va ser bastant intens i penso que m'agradaria que, si hi ha un altre llibre, no m'ho coincidesqui amb èpoques d'avaluacions, ni d'exàmens, ni de notes, ni de res de tot això, perquè me va costar un poc. Durant anys jo som una persona molt de matinera i a les 5 del matí estic en pèl.
0: Mare meva!
1: Sí, i aquella estoneta, hora i mitja que tenc antes de posar-me en marxa és una hora d'escriptura, sempre. És temps d'escriptura.
0: Na Conxi, Sales Pons, arrenques dia amb un te, amb una camamilda, un bon cafè en llet.
1: Un bon cafè en llet. Dos, si pot ser, millor que un.
0: Que bé, que bé, que bé, que bé. I sempre estàs a Cines, no?
1: Sempre
0: ha estat així.
1: Tota la vida, des que tens record.
0: Bueno, i Conxi, una cosa també que no s'han entrenat, Bueno, la presentació de la teva darrera feina, Todos los caballos muertos, a la llibreria d'amor, la Catòlica, que vas anar acompanyada per una bona amiga, aquesta poeta, sí, Ana Carla. Com va anar la presentació?
1: Va anar bé, molt íntima, petitona, però bé, com són les presentacions d'un llibre de poesia, íntimes, la veritat, però bé, és una cosa que s'ha de fer. Na Carla és una gran amiga i és una gran mentora, no? És per jo una mestra en aquest sentit. He fet amb ella tallers de poesia, he revisat textos amb ella, vam corregir aquest darrer llibre juntes, en veu alta, llegint els poemes un a un, i va ser un moment també molt preciós i m'ha fet molta il·lusió que fos ella la que me presentés el llibre.
0: I bueno, també sé que ets molt sol·licitada fora de Menorca. Conxi, com ho tens això de l'agenda? Perquè sé que ha anat a qualque emissora de ràdio que també t'han convidat, i esperem que te convidin més en directe, en aquest cas, que han anat a emissores de ràdio. Supos que, bueno, se te dona bé, ho deixaran davant un micro a una emissora.
1: M'agrada molt la ràdio, sí, és una sensació molt polida estar davant del micro, no sé, és com si saps que t'escolta gent però com que no la veus, és molt, sí, no sé, És molt especial, m'agrada molt. Sí.
0: I Conxi, si tinguessis que anar a la tele ja seria una altra cosa, o no?
1: La tele seria una altra cosa, no sé si estic preparada per això.
0: Però tu tens la faceta de que, bueno, quan dones classes te dirigeixes a una classe, no? Però no és el mateix, no?
1: No és el mateix, però sí que es veu que perdem una mica això de pànic escènic, no? Els profes ja estem un poc curats de pànic, me sembla. I no mos afecta tant, penso.
0: Beníssim, bueno. Beníssim. I Conxi, des de que vas presentar aquesta darrera feina, bueno, sé que hi ha molta gent que ja té aquest exemplar, que no sé si l'has pogut firmar o l'has pogut dedicar als teus lectors, però hi ha hagut gent que t'hagi fet opinions, t'hagi fet sebre el que opina amb aquesta opinió, i hi ha hagut resposta per part d'una part dels lectors?
1: Sí, he tingut feedback, hi ha hagut persones que estan dins del món de la poesia que m'han fet una molt bona crítica del llibre a nivell formal, a nivell literari, i també tinc amics i companys que m'han dit que l'han hagut de llegir molt poc a poc perquè els ha afectat una mica o els ha fet plorar, i això és preciós, no? Arribar tant amb un poema com per poder fer plorar a un lector, que tal vegada no ha tingut mai un cavall, eh? Ja no estem xerrant de gent que ha sentit la pèrdua d'un cavall, sinó que persones que, bé, que te compren el llibre i tenen aquesta curiositat per saber què has escrit, i que me diguin això me va agradar entre totes les cometes possibles, eh? No és que vulgui fer plorar la gent, però
0: no.
1: Evidentment arribar en el lector i condicionar una resposta emocional tan intensa és preciós.
0: Pues Conxi, no sé, ja t'ho vas dir el dia que te vam fer la insinuació de la convidada, que t'ho vas dir que tens un do. Perquè això d'arribar a una persona és difícil. Vull dir, hi ha cantants que amb una cançó arriben a la gent, hi ha gent que des d'un micro en la seva veu arriba a la gent, i tu has aconseguit en la teva lletra, en la manera d'expressar-te, has aconseguit arribar a la gent, i si emociones, hombre, millor que millor, no? Perquè tenen un sentiment que arribes, o sigui, transmiteixes, i això és molt important.
1: Sí que ho és. Sí.
0: Pots estar molt contenta, Conxi, perquè hi ha poca gent que aconsegueix, eh? I més pel temps que corre, el temps que corre avui en dia, que sembla que no sé com dir-ho, però sembla que la gent és a Sant Freda, que no, sembla que la gent no, ja no s'emociona com antes.
1: I és molt ràpid avui en dia, no donen temps a que les coses arrelin i deixin solatge. Me sembla que tot passa tan ràpid que mos perdem coses per el camí.
0: Claro que sí, claro que sí. Na Conxi Sales Pons, quan té temps i ha passat un mal dia o ha tingut un mal moment o li han donat, no sé com dir-ho, t'han donat una mala notícia que t'ha afectat un poc, t'arrincones i perquè te doni força sa poesia, o t'arrincones a sa música? Amb què t'arrincones perquè te doni força?
1: Segurament en sa lectura. No tan sols de poesia, llegeix tot allò que puc, però segurament en la lectura. La lectura és una manera d'estar present i absent a la vegada, no? Dins un llibre tu pots viatjar a un altre lloc, i mentre estàs molt present en allò que llegeixes, i me sembla sempre un exercici íntim i molt acollidor en qualsevol circumstància vital. La veritat és que no, possiblement llegiria. Sí.
0: Molt bé, Conxi. Bueno, Conxi, ja la darrera pregunta, si te sembla bé, cosa que t'agraeix que no s'hagis atès un bon dimarts.
1: No, vosaltres, per favor.
0: Conxi, és que m'agradaria que me diguessis què és el més difícil que has fet en aquesta vida.
1: Fins ara,
0: perquè Déu-n'hi-do, tens molta vida per demà, però el més difícil que has fet.
1: Ja tinc 50 anys, n'he fet moltes de coses difícils dins la vida, però possiblement el que ha estat més dur han estat les despedides, sí.
0: Ses despedides.
1: Des que ja no hi són. La veritat és que si hagués de marcar aconteixements d'aquests que te deixen una... Bueno, serien aquests dos. Aquests dos he pensat ara, pues, la pèrdua de despedir-me de mon pare i despedir-me del meu cavall. possiblement.
0: Efectivament. Hombre, Conxi, s'ha mort d'un pare, i t'ho puc dir també per experiència, ja. Sobretot si el perds encara jove, sí. te marca molt.
1: Les pèrdues sempre són els moments més difícils per qui quedam aquí. Sí. Quan estan fora de temps, evidentment, perquè tots entenem la mort en el moment en què toca, l'entenem, i penses que s'ha de dur millor, no? Però quan t'es fora de temps, com també ho va ser sobre el cavall, va ser una mort totalment inesperada i no era el moment. És un aconteixement molt difícil d'entendre, molt difícil. No estem preparats, no l'esperam i no l'entenem. I aquesta incomprensió és complexa i complicada.
0: Clar que sí, Conxi. Però te'n dono a repetir, Conxi, que ets una dona forta i supos que tens el suport de la família, dels amics, sí, i això també és un bon apoio, no? En què te'n dono a repetir que te fa falta, hombre, el pare sempre faltarà, no? Sempre no fa falta el pare, encara que tinguis ta mare, però no és el mateix, no? Sa mare és sa mare i el pare és el pare.
1: Persones qui estimam. És un poc, és igual un poquet el títol que els hi posem, no? Els éssers que estimam i que mos han estimat. Són els qui deixen solatges.
0: I Conxi, una pregunta així un poc personal. Els teus fills... O que tens un fill, una filla, com és el tema aquest? Tens un fill... Tres fills.
1: Dos fills i una filla, sí.
0: I la pregunta de millor, en Conxi, segueixen les teves passes de la poesia o no?
1: No. No estan posats dins d'aquest món. Crec que valoren molt el que faig i admiren el que faig, però ja està. Però... Ho veuen com a, bueno, una raresa de sa mare, no?
0: Però els hi agrada llegir.
1: Tampoc, no són grans lectors. No. Curiós. No?
0: Pues Conxi, si m'ho permeteixes, te demano disculpes per el que diré, però és que siendo hijos de una professora de llengua castellana,
1: tenen tot el temps del món per llegir. Jo crec que quan era tan joveneta com ell,
0: claro,
1: la lectura era una altra cosa, molt diferent a la que és ara. No era una superlectora per plaer. Vaig ser una superlectora per estudis.
0: Claro,
1: t'entenc. Quan te'l tries i quan... Sí, ara tenen moltes coses que fer, no? Tenen moltes coses fora.
0: Claro, t'entenc, Conxi. Sí. Bueno, però no se sap mai. Depèn de quina edat tinguin, després poden canviar i no ho sé, la vida és una sorpresa, no? A vegades començàvem d'una manera i acabàvem amb una altra, sí, i fent canvis.
1: Que siguin lliures i feliços.
0: Això mateix. Conxi, tens qualsevol projecte en mente a part de disfrutar de les vacances d'estiu?
1: Sempre n'hi ha. Sempre hi ha petits projectes d'escriptura, sempre hi ha alguna lectureta poètica. Tenc un grup de companyes ibicenques amb s'esquí fer itineraris poètics per Silla d'Eivissa i sempre tenim algun projecte en marxa. O sigui que això de vivim la vida poètica així una mica com tot en el màxim que podem, sí.
0: Molt bé, Conxi, però estic molt content que també visitis les altres illes. Clar que sí, que són germanes. Clar que sí.
1: I tant.
0: Pues Conxi Salaspons, professor de llengua castellana i poeta, autora d'aquesta darrera obra, te volem fer una convidada, que és que si, quan tinguis temps, i un dia que te fa il·lusió, pues, no sé, podies venir a la ràdio en directe, sense cap compromís, no es podies deleitar en la teva veu, qualque poema, que potser amb un pot de sort pots emocionar l'audiència... I si te sembla bé, pues te podem obrir les portes també en el món de la ràdio. No te diré que facis un programa, però a lo mejor amb un pot de sort, si te fa il·lusió, pues fer una col·laboració de tant en tant, no ho sé.
1: Sempre que vulgueu.
0: Si segueix una manera de llevar-te a l'espineta de la ràdio.
1: De la ràdio. Sí, sempre que vulgueu. Estic disposada i disponible. Clar que sí, m'has faltava.
0: Moltes gràcies, Conxi, de totes maneres. De totes maneres, Conxi, sempre t'avisarem en temps perquè te puguis preparar, perquè, bueno, sobretot ara, si quan comencis la temporada de cursos, això, volem... Nosaltres no ens posem en el peu del convidat o del col·laborador i sabem que, bueno, teniu les vostres coses, però no es podem gestionar bé i fer-ho bé i que t'ho passis bé.
1: Mireu, quan vulgueu, només m'ho heu de dir i ja seré.
0: Sí, sobretot que no t'agafem de viatge, tampoc.
1: No, m'agradaria viatjar tant que m'agaféssiu de viatge, però no, segurament no serà el cas.
0: Bé, però ara quan comenci la temporada baixa, o millor, jo què sé, pots tenir qualque cosa, no? Vull dir, qualque viatge de relax o, no sé, intercanvis de coses, o millor de cara a tardor, a hivern, o millor, no ho sé.
1: Tinc alguna presentació del llibre que he de fer. En faré una a Madrid, probablement, en faré una altra a Eivissa, però són coses puntuals que se redueixen a un o dos dies fora. I quan comença el curs, anem a tope, els professors anem molt a tope.
0: Claro que sí.
1: La veritat és
0: claro que sí.
1: Hi ha molta feina. Sí.
0: Beníssim. I, Conxi, ja per acabar, com definiries què és per tu Todos los caballos muertos?
1: Todos los caballos muertos és un homenatge a un cavall que va ser el meu millor amic, que va ser el meu millor company de vida. I és també un poemari que ratlla d'allò que ens deixa la mort, més enllà del buit i del silenci, d'aquelles coses que hem compartit i que romanen sempre entre nosaltres, no? Com pot ser un record, per exemple. La mort ens deixa també coses molt polides. No és tot foscor, no? És poder recordar, és poder rememorar, és poder reviure a partir de les paraules, a partir de les fotografies, de les imatges, és un regal que ens deixa la mort d'una manera una mica paradoxal, però és així.
0: Pues moltíssimes gràcies, Conxi Sales Pons. Te desitjam els millors èxits, molta sort i que puguis fer aquest homenatge molt d'anys, vale?
1: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada i estem en contacte, en de voler. Adéu. Bon que vespre.
1: Adéu.
0: Bueno, i avui dins aquest programa han tingut aquestes dues connexions telefòniques que teníem pendent feia setmanes i avui ha arribat.

0: No us ha agradat molt també aquesta darrera obra d'Ana Conchisa Las Pons? Todos los caballos muertos és un homenatge al seu cavall, en Zumbido, que nos va deixar en el 2023. Avui també, de qualque manera, han incluït aquesta entrevista en el nostre programa perquè és de temàtica de festa. Bueno, tenim el telèfon obert. No es queda encara mitja hora de programa. Si no es volen saludar, 971-36-85-63. Ja tenim el telèfon a la seva disposició. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, Santi.
0: Bon que vespre.
1: Està molt guapo tot, molt guapo tot.
0: Moltes gràcies, Juana.
1: Sí, el que regat tu, també, tot molt guapo.
0: Bueno, Juana, que li puc fer una pregunta? Que li puc fer una pregunta, Juana?
1: Claro, digues.
0: Que ja està a punt per venir sa baraneta d'avui que vespre?
1: Ja sé que sí que és per la sa baraneta.
0: Que està a punt, però no, que està a punt o no?
1: Sí, encara no, perquè no les vull.
0: Però que està a punt o no?
1: Sí, que hi aniré, sí, que hi aniré.
0: Perquè, Juana, nosaltres que som aquí a sa ràdio, estic veient aquesta panoràmica i es... El pati del mercat està preciós, eh? El pati del mercat ben enramat amb les banderetes de tela, cadires, taula posada...
1: Fa per dia i vendar ja el pati del jubilat i també taula posada, com a teva.
0: Taula posada, cadires per tota la plaça... Això serà un festival que hi haurà avui vespre.
1: I música i tot.
0: Que guapo, Juana, pues, que s'ho passi de lo millor, eh?
1: Sí, no, no. Moltes gràcies, sé que m'ho acabés, no? I jo que ho pots en compte. I l'altre ja tinc tres de Nadal,
0: Sí, perquè ara començam, eh? No, em sembla que hi falta, però Déu-n'hi-do, passa molt de veres els temps i ja venen dècims.
1: Vam començar la primera setmana de juny, de juliol.
0: De juliol.
1: Vam comprar.
0: Sí, sí, sí.
1: Déu preferit, els 13.
0: Es 13. O sigui que vostè no és supersticiosa, no, eh?
1: No, jo es 13. Perquè un any de tocar molt, jo tenia una papeleta.
0: Sí, per això han de rompre el tòpic no. Aquest de que dona mala sort.
1: No, jo es 13 m'anava.
0: Pues han de rompre el tòpic aquest de la superstició de que el 13 és dolent.
1: Jo l'he comprat dos o tres darrere jo, perquè hi ha un vací i diu que ja hem vingut, dic sí, ja en tinc.
0: Molt bé.
1: I després m'he de parar fins de palma que també li compré.
0: Molt bé.

0: Molt bé, Juana.
1: Sí, jo tinc 3 i ja vull comprar els 15 que m'he pagat.
0: A veure si hi ha sort, Tiró. Juana, sí, i dia 22 de desembre no us dono una alegria antes de Nadal, eh? Si no vol. Vale. Molt bé, si no... Sí, si no, se l'obtinguem, Juana?
1: Sí, sí, jo aquesta setmana he fet un 4 de primitiva.
0: Bueno, bueno.
1: De dilluns, acaba que era demà i dissabte.
0: Beníssim, beníssim, beníssim.
1: Tenc un poc de sol, saps?
0: Claro que sí, claro que sí.
1: I molt content, molt que vés-t'ho, saludo a tothom i una abraçada de missa.
0: Igualment, moltes gràcies, una abraçada.
1: Gràcies per gràcies.
0: Faltaria més, una abraçada. Adéu, adéu, bon que vespre. El passaró bé, gràcies. Estan na Juana Plaça, la nostra guanyadora dels obsequis que van sortir ja diumenge passat, dia 19 de juliol, en el programa Famosos a l'emissora. La nostra primera cridada d'avui que vespre, na Juana Plaça, a punt d'anar ja en aquest berenar que se farà avui. La tradicional beraneta que fa l'Ajuntament convidat en els jubilats del castell. A partir de les 8, aquí ja se passa el mercat. Bueno, i ara ràpidament anarem a comentar els pròxims actes que se faran aquests dies i que figuren en el programa de les festes de Sant Jaume 2026 del Castell. Avui, a les 8, l'Ajuntament del Castell convida en els jubilats residents del Castell a la tradicional baraneta i actuació de ball a la plaça del Mercat. A les 9:30, actuació dels quadros de ball de la Casa d'Andalusia de Menorca, Cala Corb. Demà, a les 8, swing social participatiu amb Talaiòtic Swing Menorca se passa de l'Esplanada i a les 10 actuació del grup Fraggles a se passa Esplanada. Dijous dia 23 de 5 a 9 torneig voleibol mix absoluto 4x4 festa de Sant Jaume en el Polideportiu Municipal del Castell. Inscripció gratuïta, oberta a tothom, places limitades. Organitza Club Voleibol del Castell. I a les 8:30, actuació del grup Arranxo a la plaça Esplanada i a continuació passa carrers amb Arranxo per tot el poble. Divendres 24, ja ho saben, a les 8 del matí, l'Ajuntament del Castell convida en el berenar de caixers i cavallers, molt especialment en els cavallers del Castell dels anys anteriors a la plaça del Mercat. I a les 9 tenim la programació oficial festiva de Ràdio El Castell. Bon que vespre.
2: Bon que vespre, Santi.
0: Hola, Marga, com va?
2: Hola, beníssim, tot beníssim. I tu, Santi, tot molt bé, molt guapo el que has fet, el que has contat, aquesta jove m'ha agradat molt, la saluteria també, tot, Santi.
0: Bueno, mira, aquest amic de l'O, que ven cupons, que va donar molt de prèmits el 12 de juny i ven cupons de l'11 i després aquesta amiga na Congi Sales Pons, que bueno, és professora de llengua castellana i també ha fet un llibre de poema, però ja és el tercer que fa i ho va dedicar al seu cavall que va perdre fa uns anys.
2: Sí, ho he sentit molt guapo, m'ha agradat molt l'heu ratllat aquesta jove, el que tu també has fet també de les festes i de tot, Santi.
0: Mira.
2: Ha agradat molt que estiguis aquí, Santi.
0: Ja ho teniu damunt, eh? Sant Jaume ja arriba.
2: Ai, sí. Pues mira, un salut a tot el poble i per tu també i bones festes, que tinguem molt de salut sobretot, eh? Moltes gràcies, un salut a tothom, Santi.
0: Igualment, Marga, i espero que hi... I espero que hi haguessis passat un bon dia des del teu sant.
2: Sí, moltes gràcies, sí, molt bé, gràcies a tothom que m'ha felicitat, moltes gràcies, Santi, molt agraïda, gràcies, Santi.
0: T'ho mereixes, Marga, t'ho mereixes. Gràcies. Una abraçada.
2: Ai, per tu també, Santi, de per dissabte, tu festa, eh?
0: Sí, no ho sentirem, perquè venim divendres a l'especial una estoneta amb els companys.
2: Vale, Santi.
0: I després vindré el dia de Santa Anna, també.
2: Vale, Santi, vale. Molt agraïda.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada, amb de cabés, doncs, gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Gràcies. Està en Amarga Lombarte. Gràcies. Gràcies a Ana Juana Plaza. Gràcies a Marga Lombarte. Gràcies a tu, a vostè, que m'està escoltant. Gràcies. Com estem dient, divendres 24, després de berenar de caixers i cavallers, que convida l'Ajuntament, a partir de les 9, programació especial de Ràdio Castell, programa especial Sant Jaume, i després, ja a les 10 des de matí, primer tot de Fabiol, davant la porta de l'Ajuntament, on hi haurà també el pregoner municipal, que anunciarà pels carrers dels pobles l'inici de les festes. Junta de caixers, amb el seu recorregut per si ja tot el poble i associacions i entitats del poble es Esgoriot Sant Jaume. I a les 12 del migdia, sortida del grup Bombay Tenim, que farà un passacarrers per el poble des de l'esplanada. Bueno, pues, estimats oients, si està la programació que els meus companys aquests pocs 6 dies estaran recordant.

Bueno, tenim els telèfons a vostra disposició, 971-36-85-63, tal com us ha saludat la Juana Plaça, la Marga Lombarte, i felicitant per tots els que faran festa aquests pròxims dies. Demà dimecres 22 de juliol, Santa Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena de Magdala, fan festa a les Maries Magdalenes, Magdalenes, demà fan festa, moltes felicitats. Felicitem per dia 24 a totes les Cristines que faran festa. Dia 25, Sant Jaume, Santiago, Jaime, Jacobo, Jago, Jaumes. I diumenge 26, Santa Anna i Sant Joaquín. I felicitem a tots los abuelos, a los abuelos i a los anslavis. Perquè el dia 26 de juliol és el dia de los abuelos. Felicitem a tots els que fan els anys aquesta setmana, o faran els anys, pels 6 dies. Felicitats!

Bueno, i se troben dins el programa Nuestras Bandas. Avui dimarts, 21 de juliol del 2026, estem ja de ple dins la setmana de les festes de Sant Jaume i Santa Anna, el Castell 2026. Músiques per vosaltres o per vostès.

Bueno, i el pròxim dimarts, dia 28 de juliol del 2026, serem aquí amb tots vostès a partir de la una amb el programa Nuestres Bandes. Serà ja el darrer dimarts del mes de juliol del 2026. I recordar-los que aquesta setmana tornarem a estar amb tots vostès amb el nostre espai diumenge, dia 26, dia de Santa Anna i Sant Joaquim, a partir de les 4, amb el programa Famosos en la emissora.

com està dient, tornarem a estar amb tots vostès diumenge 26, dia de Sant Joaquim i Santa Anna, amb el programa Famosos emissora a partir de les 4, que sigui el darrer dia de les festes del castell. Farem acte de presència amb una part del programa dedicat a la festa de Santa Anna, a Calés Fonts, i seguirem amb aquesta ràdio marató de festes, ja començant ja a pensar en el començament del mes d'agost 2026. Farem la visita en el poble del Mitjor Gran per celebrar les pròximes festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, primer cap de setmana d'agost, i també tenim Sant Gaietà de Llumassanes, segon cap de setmana d'agost, i també coincidint amb les festes de Llumassanes tindrem els primers actes de les festes de Sant Llorenç de l'O, en la festa a Vinixems. I és que també se nos presenta un mes d'agost del 2026 carregat de festes i dies senyalats.

Bueno, i recordar que diumenge farem un altre sorteig, de totes les cridades, perquè en que sigui el dia de Santa Anna, festa a Cales Fonts, darrera jornada de festes al castell, i en que sigui el diumenge de festes a Fornells, Sant Antoni, esperem que molta gent escolti, que molta gent participi d'aquest pròxim sorteig, on sortejarem objectes que ens vindran des de es Mitjor Gran, amb aquestes festes Sant Cristòfol de Ses Corregudes i Lluma Sana, Sant Gaietà. Esperem que seguim participi. Gràcies. Seguim amb aquesta Ràdio Maratón de Festes de Menorca, estiu 2026. On farem la pròxima visita es Mitjor Gran i Llumes Sanes. I a la Llumes.

I aquest pas dobles i aquestes músiques seleccionades per la Juana Plaça, per aquesta cridada que no us ha fet, com sempre, i també per la Marga Lombarte, per vostè, per tu que m'estàs sintonitzant tant que no cridi, i tots els que escoltau tota la programació de cada dia, gràcies.

0: Bueno, ja estem pràcticament a la recta final d'aquest segon programa dedicat a les festes de Sant Jaume del Castell 2026. Ho vam fer diumenge amb el primer programa, diumenge passat, ho vam fer avui amb des del programa Nostres Bandes, i han tingut aquestes connexions telefòniques. Una col·laboradora nostra també, que no s'ha escoltat totes de matí i part des que ves per amb el pinganillo, aprofita també aquesta visita d'avui per felicitar les festes de Sant Jaume Gloriós en el poble del Castell. Estic saludant a la nostra col·laboradora i bona amiga, na Felisa López Pons. Molt bon capvespre, Felisa, com estàs?
1: Molt bon capvespre, Santi, molt bé.
0: Bueno, agraïté s'escolta i agraïté que, tinguent en compte que eres pel Castell, que hagis passat per els estudis de ràdio del Castell, perquè la gent que ho farà divendres passant per l'esplanada en els companys del programa especial per felicitar les festes, el dissabte de festes, dia 24 de juliol, i tu ho fas avui. Gràcies per aquest detall. Què hi dius a la nostra audiència del poble del Castell? Que desitges en el poble del Castell de cara a aquestes pròximes festes de Sant Jaume 2026?
1: És a dir, que disfrutin molt de les festes, que facin una passadeta per tot i que disfrutin i que surtin i vegin tot el que hi ha i que xalaran moltíssim, perquè hi ha atraccions, després hi ha actuacions, hi ha jaleos, hi ha verbenes, hi ha moltíssima de cosa, hi ha sopars de veïns i el programa d'aquest any està molt ben repartit i està molt bé totes les coses que han posat dintre i xalarà moltíssim en totes les coses que han fotut d'actes perquè la gent xali i pugui sortir i disfrutar de tot.
0: Molt bé. Bueno, també t'ha agradat molt la portada del programa i també que enguany ho hagin dedicat a les majorets, no?
1: Sí, la veritat que sí. Felicitar a qui ha fet la portada perquè li ha quedat guapíssima i la veritat que està molt ben feta i ha tingut moltíssim de gust. I les majories també, donant-li l'enhorabona per tots aquests anys que han estat i decidir-les que tinguin molt de salut a tot d'elles.
0: Ja sí, perquè el grup va desaparèixer, però no sabem que hi ha moltes que encara segueixen vives, no? Que,
1: sí, sí.
0: I ho recorden, l'època aquesta.
1: I un record per totes les que ja no hi siguin en aquest món.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Felisa, bueno, sé que aquests dies has pujat per el poble a veure els primers actes, vas assistir a la vestida de gegants, en Jaume Roser, acompanyant la colla de Sant Lluís, vas venir a veure també el pregó de festes, i què me pots dir d'aquest ambient que has vist? Has vist qualque escaparate, qualque mostrador que ha participat en el concurs, ja has començat a veure avui també aquest els carrers enramats, amb els serrells i les banderetes, no sé, hi ha algú que vulguis destacar del tema aquest, que comença ja a ser compte enrere per les festes?
1: Sí, vaig venir a veure qualque cosa que van fer, com l'acte de Sempre Saló, que va ser molt guapo, després també...
0: Sempre Saló, sí que és bé.
1: Vaig veure també el que van fer també d'Espregó, que va ser guapíssim, felicitar-se en Espregoner,
0: per, com Antoni sempre, Sants.
1: I a tots els seus ajudants, que van estar beníssims també, fent Espregó, i tots els actes que he vingut a veure per ara. M'han agradat moltíssim com la vestimenta de gegants i tot, m'ha agradat, està molt bé.
0: Beníssim.
1: Molt guapo, i felicitar la brigada per la gran feina que estan fent per tenir-lo tot en ordre i preparar-lo tot per les festes, i també a les tòmboles i a tothom que està aquí, i a la feinada que han fet en Miquel, el Gina, el regidor i tothom, l'alcalde i tothom, per preparar aquestes festes i per tenir-ho tot en condicions i perquè la gent disfruti i pugui passar unes bones festes.
0: Beníssim. Felices, i també que demanar que el que més t'agrada de les festes de Sant Jaume del Castell, perquè sé que no segueixes totes les festes, perquè no vas a totes les festes, però sí que hi vas a algunes, perquè van començar el mes de juny passat en Sant Joan a Ciutadella, en seguit en Mercadal, Sant Martí, ara hi haurà Sant Jaume del Castell, hi haurà aquesta setmana Fornell, Sant Antoni, i tot el mes d'agost i part de setembre. Però si te tingués que dir amb què te quedes de les festes de Sant Jaume del Castell, què és el que més t'agrada de tot el que has vist anys anteriors, i amb què te quedes?
1: El que més m'emociona de tot és veure Sant Ramaga, veure les escaparàs com es adornen. Felicitats a les escaparàs, que ho han fet molt guapo, a Llibertat Serra, i altres escaparàs que han posat també els renadonats també. I també m'agrada donar una volteta per el castell i veure l'ambient de la gent. Venia a veure el jaleo també, venia a veure el pregó, venia a veure sempre l'acte de sempre saló, i veure qualque coseta com les tòmboles i tot això. O sigui, en general m'agrada tot. I
0: això m'ha dit un pardalet, que cada any quan puges el dissabte de festes o puges el dia de Sant Jaume, pues t'agrada fer qualque vídeo, qualque foto, per les carreres, la colcada.
1: La veritat que sí, m'agrada fer les carreres, qualque foto, després el darrer toc de Fabiol, m'agrada moltíssim fer-lo, veure els fabiolers, fer les fotos en els cavalls com passen per els carrers també, ho trobo guapíssim, la veritat. I m'agrada tenir qualque record, la veritat, jo ho faig.
0: Molt bé, Felisa. Bueno, supos que divendres estaràs a l'expectativa que tinguis coses que fer amb el pinganillo, estaràs a l'expectativa de la programació especial que començarà a les 9 de matí fins a la 1, perquè bueno, hi haurà convidats que faran la passadeta per la paradeta de Ràdio Castell i la passa esplanada per felicitar el Gurriot Sant Jaume i després els companys que faran el programa. Supos que no t'ho pots perdre, perquè ja ho escoltaves fa moltíssims anys quan hi havia el nostre company Andrés Ferrer.
1: Sí, com és normal, en Andrés Ferrer donar-li també molt de saludos i fer-li un gran reconeixement per aquest especial que ha fet durant tant d'anys i que ara Gortus, gràcies a Déu, segueix fent i recuperant gràcies a ell. I us dono l'enhorabona per fer aquest especial, que cada any el feix més guapo, i m'agrada moltíssim venir a veure-vos i sentir-vos amb el pinganillo i donar una volteta per aquí.
0: Beníssim. I ja per acabar, Felisa, supos que aprofitant la pujada al castell aquest dia per veure les festes, també faig la paradeta per la fèria, no?
1: Sí, m'agrada venir a la fèria i comprar qualque coseta de la fèria i mirar els al·lots com van a les tòmboles i com van els autos de xoque i l'ambient de la fèria i la música i tot. Sempre m'agrada veure-ho i la veritat, fer qualque perrito caliente o qualque coseta, sempre m'ha agradat un refresc a la tòmbola.
0: Claro que sí, tu poc que te'n recordes la teva
1: època,
0: te'n deus en recordar la teva època de quan eres una fieta en Salgodón i tot això, no?
1: Sí, no, la veritat que sí, sempre m'ha agradat i m'agrada ser agafat qualque algodón o qualque xufes d'aquestes
0: xufretes
1: o qualque coco o m'ha agradat la veritat fer un bocata o fer qualque refresc o qualque coseta i posar la tòmbola a veure què me toca, qualque coseta. Sempre m'ha agradat, la veritat.
0: Beníssim.
1: Només un record d'aquí.
0: Molt bé, Felisa.
1: Aunque sigui complat de la gent que també ve a vendre els ferians, que també és enhorabona. Els ferians que venen.
0: Sí, perquè també
1: formen a part.
0: També formen part de les nostres festes, no? El tenim en compte.
1: La veritat que sí.
0: Que estiguin presents a les nostres festes i no ens quedem amb el que van dir la setmana passada, no? Que també costa molt venir, però sí, que ells cada any venen.
1: Sí, els hi dono l'enhorabona per fer el gran esforç de venir, la veritat.
0: Molt bé. Pues Felisa López Pons, la nostra col·laboradora, moltíssimes gràcies per fer la visita a Ràdio Castell, i avui que estem ja dimarts, dia 21 de juliol, pues si vols, en que faltin un parell de dies encara per arribar en aquest 24 de juliol, que és divendres, no sé, si vols felicitar les festes del teu poble i els qui t'estan escoltant.
1: Vull felicitar les festes a tothom, que xalin de la festa i que ho passin el millor possible. també que la missa de caixers vagi superbé, la de ballada vagi superbé i totes les festes, el jaleu i tot vagi de meravella i que siguin unes festes molt guapes i molt saludables i que tothom disfruti d'elles i ho passin molt bé. I convidar tots els visitants i a tothom que vengui a veure les festes d'aquí i que xalin moltíssim.
0: Moltes gràcies, Felisa, igualment per tu, i moltes gràcies per aquest detall sempre de, bueno, de poder fer la visita, sobretot quan és el moment de felicitar, en aquest cas, les festes de Sant Jaume Castell. Moltes gràcies, el millor per tu, i gràcies una vegada més.
1: Vale.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: I gràcies per l'escolta i el suport. Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Records per tots els oients de Ràdio Castell.

Sí, la nostra col·laboradora Ana Felisa López Pons, quan s'ha referit en el programa de festes, pues, sempre feien referència a les tradicions, berenetes de jubilats, berenetes de la gent del poble jubilada, també, del club de jubilats, i tots els moments especials com la cantada del ranxo, i tots els actes que tenim, perquè és qui s'avorreix per què vol. Jo ho vam comentar diumenge passat amb el regidor Miquel Alsina Agudo, que hi ha per tots els gustos un programa que va començar, que va arrencar a principi de mes i que acabarà en els primers dies d'agost. Va començar el programa dia 3 de juliol i acabarà començant el mes d'agost. I no podien faltar aquests comentaris que també des del programa de les festes de Sant Jaume del Castell se fa a memòria en el 30 aniversari del grup de Mayorets, recordant la segona etapa que va començar el 96 i va acabar, i que enguany se compleixen 30 anys. Un record molt emotiu per tots els que vau formar part d'aquest grup de Mayorets del Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, en el seu director Andrés Ferrer i Lozano, a totes les componentes d'aquesta segona època i també de la primera, que vau deixar el pavelló ben alt, que vau fer viatges, que vau visitar tots els pobles de Menorca amb motiu de les seves festes, aquesta desfilada i exhibicions de Mayorets, aquests festivals. Un record molt emotiu per a aquelles que ja no hi són, con Loli Pinto, que pau descansi. Un record molt emotiu per als qui va ser president del Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, el senyor Antonio Pinto Soto. Que pau descansi. Els tenim a sa memòria, a totes aquestes persones, igual que totes les qui van fer poble i van fer festa al llarg de molts anys, recordant el 30 aniversari del grup de Mayorets del Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, la segona època que fa eco en el programa d'enguany, l'any 1996. Sembla que els estic veient, en sa faldeta, amb el gorro, la bandera, aquesta exhibició, aquesta marcialitat, aquest ordre, i acompanyats per sa banda de centro.

Bueno, i un dimarts més, després de diverses setmanes de no poder fer acte de presència, hem vingut a partir de la una amb els moments musicals, calentant motors per començar ja el programa de nostres bandes. He fet un repàs a les notícies més destacades musicals d'aquestes passades setmanes, sobretot fent comentaris en els diferents concerts que han fet diverses bandes de música de Menorca, banda de Ciutadella, banda de Mó, banda d'Es Mercadal, banda d'Es Mitjor Gran. Concerts d'estiu. També aquestes entrevistes, connexions telefòniques que han comptat avui en la participació de l'Antonio Jesús Corral Vivanco, venedor de la ONCE, de l'Organització Nacional de Cegos d'Espanya, que fa la ruta de l'O Mercadal i que el passat 12 de juny, dia 12 de juny del 2026, va donar escoponasso en 560.000 euros que es van repartir en 14 cupons que es van vendre. Era un cupón conmemorativo al viaje apostólico de su santidad el Papa León XIV. Un 12 de juny del 2026, on Antonio Jesús Corral Vivanco nos recorda que era el dia 12 de juny que se commemorava. Se commemorava els companys de sa mare. Els 12 anys que ja està dins la 11. I els 12 anys que està a l'O. I que va treure, i que va donar sort, perquè tots els venedors de cupons de l'11 són els que reparteixen il·lusió tots any, els 376 dies de l'any. Gràcies a Antonio Jesús Corral Vivanco. I que pugui seguir repartint molta il·lusió sempre. Bueno, també donant les gràcies a Ana Conchi Sales Pons, professora de llengua castellana i poeta, amb ella enxerat de poesia i de la seva darrera obra Todos los caballos muertos, homenatge en el seu cavall que ens va deixar en el 2023, en Zumbido. Gràcies a Juana Plaza, gràcies a Marga Lombarte, a vostè, a tu que m'has escoltat, gràcies. I res més, jo me despedeix de tots vostès, com he dit, amb la petita col·laboració que faré divendres, dia 24 de juliol, amb els meus companys, amb l'especial de les festes de Sant Jaume a partir de les 9, divendres 24, amb en Toni Ponscoy, amb en Xavi Llopis, amb en Nini Torres, amb Andrea Carballo. I després tornarem amb el meu programa, amb el meu espai, diumenge 26 de juliol, a partir de les 4 del vespre, amb el programa Famosos en l'emissora, en què sigui el dia de Santa Anna. Dedicarem una part del programa a la festa de Santa Anna de Calasfonts, final de festes. I finalment tornarem el dimarts 28 de juliol a partir de la 1 amb aquest programa. Això serà dimarts que ve. Molt bon capvespre, gràcies per l'escolta. I amb aquest programa, fins dimarts que ve. Si surten avui que vespre, estiguin a sombra, beguin molta aigua i al tanto amb sa calor. Saludos cordials.

Una setmana més, un dimarts més, des de 103.4 de sa freqüència modulada, emissora municipal Ràdio Castell, des de Radio Garden, des de sa pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament des Castell, us han oferit i els han oferit l'espai i el programa Nuestres Bandes. Protagonistes són les bandes de música, les agrupacions musicals i les orquestres de tota Espanya. Programa que presenta i coordina servidor de vostè, Santiago Seguí Torres. Santi Seguí, fins dimarts que ve, Ràdios Castell, 103.4 de la freqüència modulada d'emissora municipal, amb la música de les nostres bandes.

si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
1: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i de Descanses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Cases Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a todo el Castell y os desea unas felices fiestas de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.
3: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistes en serigrafia, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calas Fons. Cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Hola, què ha fet? Se som el col·lo?

0: que és Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Aquestes mànecs són tenaments milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia de sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia.

Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.